Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ja, meine sind die.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolt. I tu? Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà omnivolat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amor!

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: el invierno y piensas que nada es igual.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.
1: Si me ves llorando, no que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: Moltes gràcies.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i bé observes ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

0: Sé que una es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí. És divendres, dia 4 de setembre, dia en què l'actualitat està marcada per les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés, sobre l'arribada de migrants a les Balears.
2: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
1: Declaracions que han indignat la cap de l'executiu, Marga Proens, perquè assegura que ningú no va advertir les illes de la preocupació de la Policia Nacional.
3: Que ha estat una afirmació d'una gravetat i d'un menyspreu mai vist fins ara vers el govern de les Illes Balears i vers els ciutadans de les Illes Balears. Per això exigim respostes.
1: La delegació del govern no especifica si han tingut coneixement concret d'aquest informe policial al qual fa referència Sánchez. Unes paraules les del president de l'executiu espanyol que va fer ahir el Congrés, on compareixia per parlar de la situació a Ceuta. Ensem López, bon dia.
4: Bon dia. Sánchez també va parlar de les relacions amb el Marroc. Insisteix que no hi ha proves que demostrin que darrere l'entrada de migrants a Ceuta hi ha el país africà. Tot i això, promet contundència si hi ha proves sòlides de la implicació de Rabat en la crisi.
1: I avui divendres també estan pendents de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, ajornat al juliol, i en què s'ha de parlar sobre el nou sistema de finançament.
4: En representació de les Balears hi assistirà el vicepresident Antoni Costa. En canvi, Madrid ha dit que no assistirà a la convocatòria. La presidenta Marga Proens ja ha avançat que les illes votaran en contra de la proposta del Ministeri d'Hisenda.
1: En parlarem a les 8:30 amb el vicepresident Antoni Costa tot el dia en què comença una de les principals actuacions per millorar els accessos a Palma.
4: S'han d'iniciar les obres de reforma de la rotonda de la ITV al polígon de Son Castelló. Duraran uns 10 mesos i tenen un cost de 3,9 milions d'euros. D'aquí a uns minuts en parlarem amb Fernando Rubio, que és conseller de Mobilitat i Territori del Consell de Mallorca.
1: I encara a Mallorca ha estat detengut el conductor del camió que hi va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca.
4: És un home de 63 anys que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. Està arrestat pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 16 persones ferides lleus.
1: I Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
4: El consistori no té marge per a nous recursos contra la mesura cautelar. La batlessa Maria Jesús Begú carrega contra la vintena d'empresaris que han presentat la demanda.
5: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. Haver d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments.
1: I en els esports, Enric Mas es manté com a líder de la Vuelta a Espanya i ho fa amb més avantatge a la general. Gavi Fortes, bon dia.
6: Bon dia. Després d'una nova exhibició, a la pujada al Cal Aralto, l'artenenc ja li treu a l'eslové Primoz Roglic 1 minut i 45 segons. Avui se disputa la 13a etapa entre el Muñécar i Loja. En futbol, de reentrenament del Mallorca avui a la Ciutat Esportiva, abans del partit de demà a Elda contra l'Eldense, on el Mallorca cercarà a la segona sortida la primera victòria fora de casa. En aquest partit podrien debutar els dos darrers fitxatges, John Chetauya i Guille Fernández. I en bàsquet, avui comença el Mundial a Berlín amb el debut d'Espanya amb Alba Torrens i Elena Puello contra les anfitriones.
1: I avui tindran temps d'estiu a les portes del cap de setmana. Això és que sí, però bon dia.
7: Bon dia, sí, en temperatures una altra vegada elevades, fins i tot un poquet més altes que les d'ahir, màximes avui que se situaran entre els 30...

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Yeah.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I són ara a les 9, repassam els temes més destacats d'aquest matí de divendres. Avui es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha de votar la proposta de nou model de finançament de les comunitats autònomes. En una entrevista a l'informatiu matí, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha insistit en que l'executiu autonòmic hi està en contra i lamenta que no els hagin convidat a pactar-ho.
1: I per això, diu el Popular, no té en compte els interessos dels residents de les illes.
2: La variable d'insularitat perd pes dins el sistema de finançament, no es té en compte el creixement poblacional, no es té en compte la població flotant, que evidentment pot ser usuària potencial de serveis públics de la comunitat autònoma, no es té en compte un principi per nosaltres essencial, com és el principi d'ordinalitat, nosaltres som els segons en aportar en el sistema de finançament, però som els desens a l'hora d'aportar.
1: També defensa el principi d'autonomia tributària i assegura que no poden permetre recuperar l'impost sobre les herències.
0: I avui també comencen les obres d'ampliació de la rotonda que enllaça la carretera de Solla amb el camí del Rei, just de vora l'estació d'ITV del polígon de Son Castelló de Palma. Es tracta d'un punt on habitualment s'hi formen retencions. Els accessos a la ciutat duraran 10 mesos i, segons ha explicat el conseller de Mobilitat i Territori del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, constaran de tres fases. Les dues primeres, en principi, ocasionaran poques molèsties.
3: On se començaran les feines d'ampliació d'aquesta infraestructura viària, d'aquesta rotonda, que passa de 55 metres de diàmetre a 85 metres, i que aquí sí que se preveuen afectacions i, per tant, se faran talls.
0: Just de vora d'aquesta rotonda i connectam en directe, Toni Sastre, bon dia, ja hi ha moviment d'obres.
4: Bon dia, doncs sí, ja han començat les obres, ja hi ha moviment, no en la mateixa rotonda, però sí en una de les zones on es duran a terme diferents intervencions, concretament a la part dreta, venint de Solla, hi ha una excavadora que està fent moviment de terres i anivellant el terreny. Això sí, encara hem de dir que hi ha poquets operaris en aquest primer dia d'obra. I hem pogut recollir el testimoni de conductors que circulen de forma habitual i es mostrava molt escèptic sobre aquesta obra, i ara ho sentireu, ens donaven algunes idees per descongestionar les carreteres.
5: Estas obras creo que no van a solucionar nada. Aquí lo que pasaría para solucionar este tema sería quitar coches de alquiler y la masificación de coches. Por otra cosa, la isla se nos queda muy pequeña ya.
6: Yo creo que no funcionará, y menos de esa forma, que aquí eso es un atasco continuo, y cuando lo fallen y sigue de esa manera, eso será un show. Y más que diuen que durará no sé cuántos meses, pues ya no funcionará. Y una vegada fet, yo creo que tampoco.
4: A aquesta hora els vehicles circulen amb fluïdesa, llevat d'alguna retenció puntual, això sí, les habituals en aquest punt de ciutat.
0: Gràcies, Toni. L'intent de tancar la polèmica sobre Ceuta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha indignat a l'executiu de les illes.
1: Sánchez va assegurar que els avisos policials sobre una arribada massiva de migrants parlaven de la península i les Balears i no de Ceuta. La presidenta del govern, Marga Proens, ha lamentat que ningú no n'advertís les illes.
7: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
8: Que ha estat una afirmació d'una gravetat i d'un menyspreu mai vist fins ara vers el govern de les Illes Balears i vers els ciutadans de les Illes Balears. Per això exigim respostes.
1: La delegació del govern no especifica si han tingut coneixement concret de l'informe policial al qual feia referència Sánchez.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
9: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: ¡Salud!
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

0: Radio, Set.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: D'aquí mitja hora es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera que ha de votar la proposta de nou model de finançament de les comunitats autònomes, entre elles, evident, de les Balears. En una entrevista d'Informatiu Matí, el vicepresident del Govern, també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha insistit que l'executiu autonòmic hi està en contra de la proposta de l'executiu central. Lamenta més que no els hagin convidat a pactar-ho.
2: Assegura el també portaveu de l'executiu que la proposta no té en compte els interessos del resident de les Illes ni respon a les reivindicacions històriques de l'arxipèlag, entre altres, la qüestió de l'insularitat.
3: Amb una ponderació d'un 0,6% ja no compensava l'actual, o ja no compensa l'actual sistema de finançament els costos que suposen la insularitat per serveis públics. Bé, idò, aquesta ponderació de 0,6% passa a un 0,5%, per tant encara compensa menys.
2: Un altre argument que defensa és l'autonomia tributària i assegura que no poden permetre recuperar l'impost sobre les herències. També insisteix que, diu, hi ha una Espanya que s'omple, com és el cas de les Balears, i això, diu el vicepresident, tampoc no es té en compte.
1: I avui també comencen les obres d'ampliació de la rotonda que enllaça la carretera de Sóller amb el camí de Reis, just de vora l'estació de l'ITB del polígon de Son Castelló de Palma. És un punt on habitualment es formen retencions als accessos a ciutat. Aquestes obres duraran 10 mesos i constaran de 3 fases.
2: Les dues primeres, en principi, ocasionaran poques molèsties. Així tot, els usuaris les assumeixen com obres en resignació perquè consideren que són molt necessàries.
4: Sempre que s'amplia no dona abasto, igual que l'autovia. L'autovia, al final, van fer 3 carrils i no basten.
5: Aquesta obra està pensada per això, per descongestionar, ja va bé. Ara, haurem de passar aquests mesos, haurem de prendre molta tila, molta paciència, molta camomila i això. Però bé, tot el que sigui millorar la carretera ja va bé.
1: El Consell de Mallorca, que és l'encarregat d'executar aquestes obres, per cert, també ha confirmat que estudia el punt negre al camí de Can Capó, que està a prop de l'aeroport de Sant Joan, també a Palma. És just a davant d'una discoteca on ahir va morir un home de 29 anys atropellat. Són declaracions del conseller de Mobilitat i Territori, Fernando Rubio, en una entrevista avui a l'Informatiu Matí.
6: I aquesta és una de les prioritats del Consell de Mallorca, allà on nosaltres detectàvem un punt que efectivament sigui perillós. Se farà un estudi per veure si se posa una passarel·la o si ahir vàrem estar xerrant amb els tècnics i amb el director insular d'infraestructures, quina és la actuació que s'ha de fer. També ens agrada xerrar d'aquest tema la DGT, que té les competències en matèria de trànsit, perquè també tenen molta informació.
1: Per cert, ara que parlem d'aquestes obres, d'aquests accessos a Palma, hem de dir que heu de tenir molta precaució si heu de circular per la via de cintura, concretament en direcció cap a l'aeroport, perquè s'estan produint retencions molt importants, unes retencions que, si veniu des de l'autopista d'Andratx, ja vos trobareu concretament a l'alçada de Son Rapinya i que s'allarguen fins a les piscines de Son Hugo. Per tant, molta precaució i, com sempre, molta paciència si heu de circular per aquest punt de la xarxa viària. I per cert, també parlant de trànsit, de mobilitat, un apunt més perquè Ciutadella acata l'ordre judicial i a partir d'avui retorna la circulació de vehicles a la plaça del Born. El consistori no té marge per nous recursos contra aquesta mesura, assegura que posa en marxa tot el procés administratiu per habilitar de nou, per tant, el trànsit i els aparcaments en aquesta cèntrica plaça. Les 10 i 4 minuts, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ciao Daniele!
1: Oye, muchísimas gracias, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Comença ja el Consell de Política Fiscal i Financera que ha debutat la proposta de nou model de finançament de les comunitats autònomes. Les Balears votaran en contra del nou sistema que l'Estat plantejarà avui. És una trobada, recordem, aquesta reunió es va ajornar el mes de juliol per donar així més temps a les comunitats a analitzar-la i va ser, recordem també això polèmic, pactada al gener amb Esquerra Republicana de Catalunya.
2: I precisament és aquest acord entre l'aleshores ministra Maria Jesús Montero i el Partit Català el que tira enrere l'executiu de les Illes. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat, que les Balears en definitiva no hi hagin participat en res. Per això ha dit Costa minuts abans d'entrar a la reunió: avui es votarà en contra d'aquesta proposta. El govern critica que el text no recull les reivindicacions històriques de les Balears, com per exemple la insularitat, i que tampoc reconeix el pes de l'increment poblacional o de la població flotant.
3: Mos duen el plat de llenties fet, no ha participat Balears en cap dels ingredients, i per això avui les Illes Balears votaran no en aquesta proposta de sistema de finançament. Ho farem en total convicció. Aquesta proposta no recull en cap cas les peticions que sempre s'han fet.
2: Costa ha criticat que les Balears siguin la segona comunitat autònoma que més aporta l'Estat i la desena que rep. És una desproporció que la nova proposta de finançament de Madrid, ha criticat, tampoc no equilibra.
1: I més qüestions, perquè els treballadors de la plantilla de la residència de gent gran Domus Vi de Palma protesten a aquesta hora contra la sobrecàrrega laboral que, diuen, pateixen des de fa anys. De fet, és la tercera concentració que organitzen i adverteixen que si l'empresa no resol les problemes que denuncien, continuaran amb aquestes mobilitzacions. I dos seguint la protesta hi ha Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
4: Bon dia. La representació dels treballadors integrada per Comissions Obreres, UGT i FOL ha denunciat que la manca de treballadors complica, dificulta la tasca diària de l'equip tècnic i de cures i que afecta tant les condicions laborals de la plantilla com l'atenció que reben les persones residents. Des del comitè d'empresa adverteixen que si l'empresa, com de, no té aquestes reivindicacions, continuaran amb les aturades en tot divendres que ve, aturaran, no faran mobilització, esperant una negociació, però adverteixen que si no tenen una resposta, continuaran amb aquestes. La solució que l'empresa els ofereix és un escàs incentiu econòmic i demanen millorar aquestes condicions de feina, més treballadors i més salaris. Escoltem Esteve Romp, representant d'UGT.
5: No, hi ha un dèficit de cuidado que, òbviament, passa pues, des de que les cremes a lo millor no se posen com toca, o bueno, petites coses que en el dia a dia a lo millor pareixen mínimes, però quan dus un temps pues, ja afecten el pacient, l'usuari i els treballadors.
1: I no ens ho hem de Palma, perquè el PSOE denuncia que les noves cotxeres de l'EMT no inclouen aparcaments per als treballadors i per visitants del polígon de Son Rossinyó, tal com diuen, va prometre el baile Jaime Martínez. Ho ha explicat el portaveu socialista Cor, Francesc Dalmau.
6: Ens trobem amb una altra mentida del baile de Martínez, del Partit Popular, que, com amb Son Sardina, promet coses que després no fa. I, a més, no dona cap alternativa, perquè aquesta setmana tanquen l'aparcament i no han donat cap solució per alternativa d'aparcament a Son Pardo o al voltant d'algun altre solar.
1: I amb aquesta informació arribem a les 11 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ay, ya, ¿cuál es el tío?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, demanarà formalment més informació al govern de l'Estat sobre els informes que va citar el president Pedro Sánchez, en els quals s'alertava d'un increment en l'arribada de migrants a la península i a les Balears.
1: De les paraules de Sánchez, Proens dedueix que li va ocultar la informació durant la trobada que varen mantenir el 29 de juliol a Palma. Els informes, segons Sánchez, són previs a dia 30 de juliol. Proens ha reconegut sorpresa i profunda preocupació i, a banda dels informes, també demana informació sobre les mesures que ha pres el govern central.
2: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
0: I deixem el plànol polític i anem amb l'educatiu, perquè la Universitat de les Illes Balears celebra avui l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2026-2027. Un acte marcat per l'entrega de la medalla d'or de la UIB a Carlos Gómez, president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes. Seguint aquest acte, hi ha Pere Morell. Bon dia, conta'ns.
3: Bon dia. Enguany la UIC compta amb més d'11.000 alumnes de grau, més de 3.500 del qual són de nou ingrés. A més, aquest curs s'estrena el doble grau de Matemàtiques i Física i el grau de Ciències de la Mà. Carlos Gómez rep la medalla d'or amb honor i ha destacat la importància que la universitat i la judicatura vagin de la mà.
4: És un honor. Jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats, perquè tenim un paper important en mantenir una realitat comuna que permeti la convivència. Avui en dia que la realitat pareix que se dissol en opinions polaritzades.
0: I no deixem l'àmbit educatiu, perquè l'Escola de Música de Ciutadella s'enfronta a un inici de curs incert. L'Ajuntament ha avisat que fins novembre no començaran les classes per als 600 alumnes que hi ha inscrits.
1: Un retard en l'adjudicació de la gestió del servei farà impossible que l'escola reobri les portes al setembre, com cada any. En aquests moments, la licitació ja està en curs, però fins que no resolgui es contracti el nou gestor de l'escola, no es podran iniciar les classes. La formació musical del municipi també està pendent del seu trasllat a un centre de nova construcció. Sentim de Baldassa, Maria Jesús Bagó.
5: I per tant, estem ara pendent d'aquesta segona revisió de donar l'okay a tot el nou projecte bàsic, atenent a les esmenes presentades, i una vegada això estigui revisat, s'aprovarà aquest projecte bàsic i després tenen un període de 4 mesos per presentar el projecte executiu.
1: El nou contracte suposa més de 500.000 euros anuals.
0: I aquest migdia està previst que passi a disposició judicial el conductor ebri d'un camió que hi va causar una col·lisió en cadena a l'autopista d'Inca i va deixar una quinzena de persones ferides. La Guàrdia Civil el va detenir després de donar positiu a la prova d'alcoholèmia i també per intentar fugir, per evitar fer-se aquesta prova.
1: El sinistre es va produir abans de la sortida de Sant Fuster en sentit cap a Palma, quan el vehicle de gran tonatge va col·lidir amb els vehicles que estaven retinguts. L'accident va afectar 7 cotxes i va deixar una quinzena de ferits, 5 d'ells traslladats a centres sanitaris. L'accident va provocar retencions importants tot el matí en un dels principals accessos a Palma, que es varen estendre al llarg de 4 quilòmetres.
0: I un apunt més en aquest cas de la plana internacional, perquè han trobat en vida 2 persones 10 dies després de la tragèdia arribada al Nepal.
1: Els equips d'emergència han rescatat 2 treballadors que es trobaven en un túnel d'un projecte elèctric. Després de sentir veus a l'interior del túnel, els equips de rescat varen intensificar les tasques per localitzar els 2 supervivents.
0: I d'on aquest apunt arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la 1.
6: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Manade.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, demanarà formalment més informació a l'executiu estatal sobre els informes que va citar el president Pedro Sánchez, en els quals s'alertava d'un increment d'arribada de migrants cap a les Balears.
1: De les paraules de Sánchez, Proens dedueix que li va ocultar informació durant la trobada que varen mantenir dia 29 de juliol a Palma. Els informes, segons Sánchez, són previs a dia 30 de juliol. Proens ha reconegut sorpresa i profunda preocupació i, a banda dels informes, també ha demanat informació sobre les mesures que ha pres el govern central.
2: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
0: És una de les qüestions que marquen l'actualitat d'aquest divendres. L'altra la tenim a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'està celebrant en aquests moments a Madrid. Idò, el PSIP ha acusat el govern de no voler negociar amb l'Estat les millores financeres per les illes. La candidata del PSIP a la presidència de l'executiu i també actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha explicat que davant la immobilitat, ha dit, de l'equip de Marga Proens, la seva formació plantejarà dues qüestions per incloure-les en el document que avui es vota.
1: Per una banda, un fons específic per pal·liar els desavantatges de sa territori extrapeninsular i, per l'altra, una compensació per les externalitats negatives del turisme massiu.
3: Un govern de les Illes Balears, que jo vull dir, que no s'ha assegut a negociar amb el govern d'Espanya, que no ha fet cap intent, que no s'ha assegut amb la societat de les Illes Balears ni amb els partits polítics per negociar les seves al·legacions a la proposta de sistema de finançament autonòmic, i mos hem enterat tots pels diaris.
1: Les Balears, però, de moment mantenen el seu vot en contra del nou sistema de finançament. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat i que les Balears no hi hagi participat en res.
4: Mos duen el plat de llenties fet, no ha participat Balears en cap dels ingredients, i per això avui les Illes Balears votaran no en aquesta proposta de sistema de finançament. Ho farem en total convicció. Aquesta proposta no recull en cap cas les peticions que sempre s'han fet.
0: I acabem la intensa crònica política d'aquest divendres parlant de Més per Mallorca, perquè ha denunciat el que han qualificat de veto vergonyós del govern de l'Estat a la tramitació parlamentària de la proposició de llei de cogestió aeroportuària de les Balears, presentada al Congrés pel diputat Vicenç Vidal.
1: Més assegura que l'executiu espanyol ha aturat la iniciativa davant d'un possible impacte sobre els comptes públics que, segons els ecosobiranistes, és futur i hipotètic.
5: La llei no fa cap referència a les tarifes. Aquest supòsit no té cap sentit. Ells estipulen un impacte de 32 milions d'euros en els ingressos i 8,3 milions d'euros en els dividendos de la societat Aena, i no entenem, perquè la llei realment no genera, no parla de les tarifes, sinó dona capacitats i instruments de coordinació.
1: Ara demanen que es doni el vistiplau a la tramitació de la iniciativa en la reunió de la mesa del Congrés de dimarts que ve.
0: I un apunt més, en aquest cas, una decisió del Consell de Govern, perquè tots els treballadors de la Fundació Sestal corran un complement de perillositat a partir d'aquest mes. A més, en la pròxima nòmina també rebran en un sol pagament la retroactivitat de 2025. En sal, complements establerts per cada lloc de feina en funció de la intensitat, la freqüència i la continuïtat de l'exposició al risc. I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informació.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, són les dues. Nova topada entre les Balears i Madrid per la crisi migratòria. Marga Proens acusa Pedro Sánchez d'amagar informació molt delicada sobre una possible arribada massiva de migrants a les Balears per via marítima. La presidenta del govern ha comparegut avui d'urgència al consolat demà després que Sánchez revelés ahir al Congrés l'existència d'informes policials que alerten d'un alt risc d'entrades irregulars a les illes. La líder de l'executiu exigeix conèixer tota la informació sobre aquests avisos i saber també quines mesures va adoptar el govern de l'Estat després de rebre aquestes advertències. També reclama un pla específic per a les Balears i l'activació de Frontex.
2: Si se mos amaga informació, si no s'actua, si se mira cap a una altra banda mentre està en risc la seguretat dels nostres ciutadans, ho vull deixar ben clar, mos trobaran davant defensant els ciutadans d'aquestes illes.
1: Aquesta qüestió marcarà de ben segur les reunions de Proens d'avui hora baixa amb els portaveus dels grups parlamentaris encara a l'inici del curs polític. La primera està prevista a les 4 amb el portaveu socialista Iago Negueruela. Tot d'una en parlar en primer, però destacam altres notícies d'aquest divendres 4 de setembre. Ho feim en Joan Jiménez, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
3: Bon dia.
1: El nou sistema de finançament autonòmic s'aprovarà avui, malgrat el vot en contra de la majoria d'autonomies, incloses les Balears.
3: L'executiu de les Illes rebutja de ple un model que neix de l'acord tancat el passat mes de gener de manera unilateral amb Esquerra Republicana. El govern adverteix que el text ignora de manera directa la insularitat i tampoc té en compte l'augment real de la població flotant a les Illes.
1: La Universitat de les Illes Balears dona el SUS oficial al nou curs acadèmic amb l'estrena de nous graus com Ciències de la Mà.
3: Més d'11.000 alumnes ompliran les aules de la UIB enguany en un curs en què més de 3.500 estudiants són de nou ingrés. L'acte d'obertura ha estat marcat per la lliçó inaugural del doctor Miguel Deià i pel lliurament de la medalla d'or de la institució, el jurista Carlos Gómez.
1: El Consell de Mallorca ampliarà amb 25 metres d'amplada la rotonda de la ITV al polígon de Son Castelló de Palma, per la qual cada dia passen gairebé 48.000 vehicles. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. D'aquesta manera passarà de 55 a 80 metres de diàmetre. L'objectiu és descongestionar una de les entrades i sortides més conflictives de la ciutat i que enllaça el polígon de Son Castelló a l'estació de l'ITV, l'Hospital de Son Espases, la Vida Cintura i la carretera de Soia.
1: A Eivissa, l'Aliança per l'Aigua denuncia que les depuradores estan al límit de la seva capacitat. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Explica l'Aliança per l'Aigua que el motiu és que el creixement poblacional, urbanístic i la massificació estan molt per damunt que el creixement de les infraestructures de depuració a l'illa. Un altre problema és la salinitat de l'aigua residual que arriba a les depuradores, que indiquen dificulta la seva depuració i reutilització.
1: I a Menorca, l'entitat ecologista GOP reclama que es blindi per llei un espai mínim per persona a les platges. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Concretament, fixa 5 metres quadrats per usuari. Actualment, el Pla Territorial Insular estableix 15 metres quadrats per banyista a les platges verges, una norma, però, que s'incompleix des de fa temps per la creixent pressió turística que pateix el litoral, sobretot en temporada turística. Segons dades del Consell Insular de Menorca...
7: Hola amigos, soy Jacob Petrus, presentador del programa Aquí la Tierra de Televisión Española, y os mando un saludo y un abrazo enorme a todos los oyentes de Radio Horta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Sol d'estrès, moment d'actualitzar els titulars d'aquest divendres 4 de setembre. Ha aprovat el nou model de finançament que arrenca ara el difícil camí de rebre el vistiplau al Congrés dels Diputats. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El Consell de Política Fiscal i Financera l'ha aprovat amb els únics vots del ministre d'Hisenda i dels consellers de Catalunya i les Canàries. La resta, incloses autonomies socialistes com Castella i la Manxa i Astúries, hi han votat en contra perquè entenen que és un model pensat només per Catalunya i que trenca la igualtat. També ha votat en contra les Balears, tal com havia anunciat minuts abans d'entrar el vice president balear, Antoni Costa.
2: Mos duen el plat de llenties fet, no ha participat Balears en cap dels ingredients i per això avui les Illes Balears votaran no en aquesta proposta de sistema de finançament. Ho farem en total convicció. Aquesta proposta no recull en cap cas les peticions que sempre s'han fet.
1: El nou model aprovat sí que inclou per Balears un nou fons per compensar els efectes negatius del turisme massiu i la situació de territori extrapeninsular, segons ha anunciat la secretària d'Estat de Turisme i també candidata socialista al govern, Rosario Sánchez.
3: La nostra proposta a partir d'ara és hem d'agafar aquesta possibilitat d'aquesta reformulació dels fons que complementen el sistema de finançament.
1: Ara el nou model haurà d'anar al Consell de Ministres, després l'ha d'aprovar el Congrés, on no té majoria necessària perquè Junts, que podria fer aquesta majoria, s'hi oposa. En la proposta aprovada avui, les Balears rebrien 412 milions d'euros més cada any respecte del que perceben ara.
0: Més enllà del model de finançament, l'actualitat també ve marcada per una altra topada entre les Balears i Madrid, en aquest cas per la crisi migratòria.
1: I és que la presidenta Marga Proens ha acusat Pedro Sánchez d'amagar informació molt delicada, diu, sobre una possible arribada massiva de migrants a les illes per via marítima. La presidenta del govern ha comparegut avui d'urgència, ho ha fet al consulat demà, després que Sánchez revelés ahir al Congrés l'existència d'informes policials que alerten d'un alt risc d'entrades irregulars a les illes.
4: Si se mos amaga informació, si no s'actua, si se mira cap a una altra banda mentre està en risc la seguretat dels nostres ciutadans, ho vull deixar ben clar, mos trobaran davant defensant els ciutadans d'aquestes illes.
0: L'Estat veta la llei de cogestió aeroportuària de Balears que s'havia de tramitar al Congrés.
1: El govern espanyol calcula que si s'aprova suposaria una reducció de 33 milions d'euros en els comptes d'Aena i això podria afectar la seva supervivència econòmica financera. I davant aquest escenari, la Constitució permet que l'Estat veti aquest tipus d'iniciatives. El diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, però nega que en cap cas la llei prevegi cap impacte econòmic.
5: No té cap sentit. Ells estipulen un impacte de 32 milions d'euros en els ingressos i 8,3 milions d'euros en els dividendos de la societat Aena i no entenem perquè la llei realment no genera, no parla de les tarifes.
0: De la política balear, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, anuncia que no optarà a la reelecció a la propera legislatura.
1: L'actual portaveu parlamentari de la formació menorquina abandonarà la política després de 12 anys i ho fa, assegura, per higiene democràtica i per facilitar el relleu. Agraeix el bon clima, diu, amb el qual ha treballat especialment els companys de partit a qui ha fet feina colze a colze els darrers anys, així com la confiança dels seus electors.
0: I la Universitat de les Illes Balears dona el sus oficial al nou curs acadèmic amb l'estrena de nous graus com Ciències de la Mà.
1: Més d'11.000 alumnes ompliran les aules de la UIB enguany en un curs que més de 3.500 estudiants són de nou ingrés. L'acte d'obertura s'ha fet avui, ha estat marcat per la lliçó inaugural del doctor Miguel Deià i pel lliurament de la medalla d'or de la institució al president del TCJ, Carlos Gómez.
6: És un honor. Jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats.
7: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moyà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moyà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
8: Gràcies.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

0: Santos wird mir
1: Hans, Eureka, Madonna, Chagrin.
2: Olé!
3: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.
4: Jo simplement

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Moltes gràcies.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de...

0: Bon dia. A les portes del cap de setmana hi ha molta mobilitat a les carreteres de Mallorca. Connectam amb la sala de control de la DGT. José Romero, bon dia.
1: Bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions a la via de cintura, començant de Son Rapinya fins a Fusteret, trobaran tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Andratx, a l'altura de Palma Nova fins a l'incorporació de la via de cintura. També trobaran retencions a sortida de Palma a la carretera de Llucmajor, en el tram que va des del Molinar fins a l'aeroport. A la resta de carretera es troben tràfic fluid i sense incidències. Es desplegaran una bona tarda.
0: El govern espanyol ha aprovat el nou sistema de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya i Canàries. Les Balears ja han votat en contra perquè consideren que no s'han tingut en compte cap de les propostes plantejades.
2: S'ha avalat el Consell de Política Financera i Fiscal. En la roda de premsa posterior, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat molt positivament la fita.
3: Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
2: Ara el nou model s'haurà d'anar al Consell de Ministres i després l'haurà d'aprovar al Congrés, on no té la majoria necessària perquè Junts s'hi oposa. Amb la proposta aprovada avui, les Balears rebrien 412 milions d'euros més cada any respecte del que perceben ara.
0: I els portaveus parlamentaris es reuneixen avui amb motiu de l'inici del curs polític. Tot apunta que el finançament de les Balears i la qüestió migratòria estaran presents a la trobada. Està previst que la primera reunió comenci en aquesta hora a les 4. La nostra companya, Maria Eugènia Quegles, és al consolat demà. Maria Eugènia, bon dia. Ja ha començat la reunió?
4: Bon dia. Encara no ha començat aquesta primera reunió de la ronda de contactes de la presidenta Marga Provença amb els portaveus parlamentaris. El SUS és amb el principal partit de l'oposició, en aquest cas el grup parlamentari socialista. El seu portaveu, Iago Negueruela, acaba d'entrar en aquests moments i està pujant cap al despatx de la presidenta. De què parlaran? Sabem que de finançament autonòmic i de la qüestió migratòria d'un curs parlamentari que comença oficialment dimarts, però dimarts també se sabrà què diuen realment els informes policials que va explicar ahir el president del govern central, Pedro Sánchez. Aquest Consell de Ministres ha de desqualificar els informes i, com sabeu, ha provocat una autèntica polvareda a les Illes Balears, ja que per explicar que no hi havia informes concrets sobre Ceuta, s'hi va dir que la Policia Nacional havia avisat d'una arribada considerable de persones en el cas de les Illes Balears. La presidenta ja ha demanat explicacions a la Moncloa i probablement serà una de les qüestions centrals d'aquesta ronda de contactes.
0: Moltes gràcies, Maria Eugènia. I presó provisional per al conductor del camió que ahir va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca. L'home de 63 anys va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Se l'acusa de delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 16 persones ferides greus. I arribam així a les 4 i 4 minuts. Més notícies al butlletí informatiu de les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Raquel.
1: Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltau tot el Colònia Sant Pere a través de www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta, com us van ja divendres, concretament divendres dia 4 de setembre de 2026. Tornem a començar un programa més aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal i acabam setmana, o començam el cap de setmana, si li vol dir també, i ja veurem que mos depara, que tenim diverses coses previstes, per exemple, aquí al nostre municipi d'Artà, com vos venim avançant. Avui recordarem també, per exemple, perquè si algú no mos ha pogut escoltar aquests dies anteriors, i si algú no se'n recorda alguna cosa, per això estem a la nostra tasca, i també ampliarem amb altres notícies noves, clar que sí, dins aquest programa d'avui de capvespres a Ràdio Horta. Així que, de moment, donem el sus en aquest programa d'avui, repeteix que avui divendres 4 de setembre de 2026. Ja ha sortit el programa de la fira, tots els dies previs i posteriors, així que també serà un dels temes d'avui. Benvinguts, començam!

0: curs polítics. Fa una hora, la presidenta del govern, Marà. Bon dia, Maró, ja n'ha acabat la reunió?
1: Bon dia, encara no, i per tant no podem donar cap detall de la primera trobada de la presidenta Marga Proens amb els grups parlamentaris, perquè el portaveu socialista Iago Negro encara és en el despatx presidencial. La trobada ha començat pràcticament un quart d'hora més.

0: la conjunta. Amb uns i altres han de parlar del SUS en el curs parlamentari que oficialment comença dimarts, però amb la taula dos temes d'actualitat d'avui, finançament autonòmic i també la qüestió migratòria. Presidenta Marga Proens ha demanat explicacions a la Moncloa sobre l'advertiment que va fer ahir Pedro Sánchez.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia. Seguirem pendents d'aquestes reunions. I també en plana política, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, no optarà la reelecció a la propera legislatura.
2: Castells, l'actual portaveu parlamentari, abandonarà la política després de 12 anys. Ho fa, assegura, per higiene democràtica i per facilitar el relleu. Agraeix el bon clima amb el qual ha treballat i especialment els companys de partit amb qui ha fet feina colze a colze els darrers anys, així com la confiança dels electors.
1: L'Ajuntament de Santa Eulària netejarà 14.000 metres quadrats de torrents per prevenir inundacions davant possibles pluges intenses d'aquesta tardor.
2: Les actuacions han començat al canal del Porredor i s'estendran a altres punts estratègics del municipi, com la séquia de Sa Llavanera, el torrent de Saguader, el de Sa Fumassa i el riu de Santa Eulària. Aquestes tasques es complementaran amb les que du a terme la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern.
1: I els treballadors de la residència de gent gran Domus Vi de Palma s'han tornat a concentrar avui davant el centre de dia per protestar contra la sobrecàrrega de feina que asseguren afecta també la qualitat de l'atenció dels usuaris. Aquesta és la tercera concentració que fa el col·lectiu format per uns 80 treballadors.
2: Els sindicats UGT, Comissions Obreres i FOL asseguren que fa prop d'un any que esperen que l'empresa reforci la plantilla. Miquel Esteve Rom és responsable de dependència d'UGT.
3: Que nota, hi ha un dèficit de cuidado, que, òbviament, passa pues, des de que les cremes a lo millor no se posen com toca, o, bueno, petites coses que en el dia a dia a lo millor pareixen mínimes, però quan dus un temps pues, ja afecten el pacient, l'usuari i els treballadors.
1: I arribam així a les 5 i 4 notícies a les 6.
4: Més informació a IB3 Notícies.

Encara no coneixes el vermut Rombó? A Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I bé, com vos han dit, avui s'ha publicat aquest programa d'actes entorn a la Fira d'Artà, que ja sabeu que sempre la fira com a tal és el segon diumenge de setembre, en conseqüència enguany serà en aquest cas diumenge dia 13, però també sempre hi sol haver diferents actes que se fan ja sigui abans i després, també en altres dies que diem, entorn d'aquesta data assenyalada així en el calendari que s'engloba dins el programa de, no sé si d'activitats o programa d'actes o com li vulgui dir que s'anomena tot plegat a Fira d'Artà, tot i que sí que puguin ser, com dic, amb altres dates i siguin amb altres coses que també potser ja surten en altres programes culturals o d'activitats o el que sigui. En cada cas, com per exemple, de fet, el primer acte que hi surt és aquest d'avui, que es durà a terme al Teatre Artà i amb el qual s'adona el SUS en aquesta temporada, com vam explicar ahir aquí a Ràdio Artà, en aquesta temporada 2026-2027 del Teatre Artà. Així comença, com dic, aquest programa de la Fira d'Artà 2026. En tot cas, bé, ja que calcul l'ha escrit, vull llegir el text de la notícia del web. Diu: publicat el programa complet de la Fira 2026. La Fira se celebrarà diumenge dia 13 de setembre, com us explicava, amb un ampli programa d'activitats que comença avui i s'allegarà fins al 27 de setembre. Diu aquest, i posa l'enllaç, és el programa complet de la Fira d'Artà 2026, una de les cites més antigues i emblemàtiques de la comarca, amb origen en les tradicions, en les tradicionals, disculpeu, fires de tardor vinculades al final del cicle agrícola i ramader. Avui la fira manté aquest vincle en la tradició i el producte local, tot i que, si m'ho preguntava, també, malauradament, no com tens abans, tanc parèntesis meu, alhora que s'ha convertit en una jornada de trobada i participació per tot el municipi. Les activitats que comencen, com dèiem, avui dia 4 de setembre, que s'han incloses dins aquest programa d'actes, i s'allegaran fins al diumenge 27, amb propostes tant culturals, esportives, gastronòmiques, així com també lúdiques. El dia central, lògicament, serà diumenge dia 13 de setembre, dia de la fira com a tal. Quant als carrers del poble, acolliran les diferents àrees dedicades, ja sigui els animals, entitats ciutadanes, comerç, producte local, gastronomia i les activitats infantils. Durant el diumenge també hi haurà mostres de cotxes i motos clàssiques, eines antigues, galeres i carros, taller i vetllar de lletra, exposició de rapinyaires, mostra nacional de pastor mallorquí, exhibicions d'agility, com sols habitual cada any, i també una sínia en moviment, si tot va bé, a més d'un show cooking. Això és la notícia a nivell de test de la notícia al web de l'Ajuntament. I el programa d'actes com a tal comença un segonet però el document i diu més o manco diu el mateix, diu: una cita amb la tradició, el producte local i la comunitat, la Fira de Setembre, que es celebra el segon diumenge del mes, és una de les més antigues i emblemàtiques de la comarca. El seu origen és remunt a les tradicionals fires de tardor, que coincidirà amb el... Fai via perquè més o menys el test d'abans, però això ja és el que surt del programa. El seu origen es remunta a les tradicionals fires de tardor, que coincidiren amb el final del cicle agrícola i ramader, que les primeres fires servien per mostrar el bestiar i tancar acords comercials després de la temporada d'estiu. Amb el pas dels anys, la fira ha evolucionat i s'ha adaptat als nous temps, però continua sent una mostra de vitalitat del municipi, on conviuen tradició i dinamisme. Avui en dia, Artà viu aquesta jornada com una festa col·lectiva que dona la benvinguda a la nova temporada de tardor i hivern. Després hi ha la segona o tercera pàgina, si comptem la portada, ja ve els actes que, com dèiem, donen el SUS en el dia d'avui. Com vam explicar ahir, a la secció del Teatre Artà aquí a Ràdio Artà, avui a les 20 hores hi ha la presentació de la temporada 2026-2027 del Teatre d'Artà, que en aquest cas compta també amb un nou logotip i una nova identitat visual, que suposo que cadascú té la seva opinió, ja n'he parlat amb algunes persones, no sé si per bé o que diverses persones coincidien, en tot cas ja mos fareu saber què vos sembla.
I a continuació d'aquesta presentació de la temporada diu representació de l'espectacle Pangea, que és interpretat pel solista Abraham Cupeiro, acompanyat per la banda municipal de Palma. Les entrades que puguin quedar les podeu trobar a través de, les podeu adquirir, millor dit, a través de ticketip.com o també de taquilla del Teatre Artà poc temps abans, crec que és una hora i busques abans, no em voldria equivocar i no voldria ficar la pota. Bé, l'espectacle tot plegat serà lògicament al Teatre Artà a partir de les 8 de les 20 hores. Després, demà dissabte dia 5 tenim, ja, en aquest cas forma part d'un altre programa d'activitats també, i vos ho recordam, perquè també vos ho recomanam, de fet, demà dissabte, tot en qui pugui que no faci feina, perquè també sempre el que dic a vegades, els dissabtes de matí hi ha gent que ja no fa feina perquè també fa, només entre còmetes, que ja n'hi ha Déu-n'hi-do, de dilluns, no se mal interpreti, de dilluns a divendres, i sí que té la possibilitat, per exemple, dissabtes i de diumenges, però gent que fa de dilluns a dissabte, gent que fa altres dies i té lliure entre setmana, etc etc. En aquest cas, per tant, sí que quan es programen coses per dissabte de matí, a vegades no tothom hi pot anar, però sí que també s'entén que és quan segurament hi pot anar una mica més gent que entre setmana. També està pensat així. En aquest cas, vos ho recomanam perquè se tracta a les 10 d'aquesta proposta titulada Recordant el bombardeig, que és una ruta guiada pels carrers del poble on varen caure les bombes de la, aquesta bomba o bombes de la Guerra Civil. Precisament l'altre dia ho comentàvem una mica perquè ja se van dur a terme algunes, no sé si diàtes, propostes, no sé com englobar-ho perquè no se'm mal interpreti, si més no en quant a paraules, perquè la data que varen, i li dir, jo ho vaig dir aquell dia, li diran caure, després cadascú que se pot entendre la seva versió. Va ser el dia 31 d'agost, en aquest cas del 36, en conseqüència, aquest passat dia 31 va fer aquests 90 anys, i per això hi va haver dia 31 d'agost, fa aquest dilluns, bàsicament, alguns actes, i demà se, entre comates, es completen, continuen, si la vol dir així també, aquests altres. Com dic, a les 10, que és ruta guiada pel carrer del poble on van caure aquestes bombes, el punt de trobades a l'Ajuntament d'Artà, a les 10 del matí, si podeu ser un poc abans millor i tot, i per així sempre no va d'estar pendents de si arriba més gent o no, sempre que sigui possible, repeteix com dic sempre. I després està previst a les 11, també depèn del que se pugui allargar o no que ha recorregut anterior i que la gent pugui anar fins al teatre, perquè si dona temps, evidentment entenc que se començaria a les 11 i si no, tot d'una que se pugui, aquest cicle de conferències i posterior taula redona, que s'espera que duri això tot plegat unes dues horetes, més o manco. No hi ha una previsió exacta, però més manco. Depenent, evidentment, del que se xerri, quan són taules redones o debats o cicle de conferències, evidentment, hi pot haver una previsió, però després pot acabar sent una altra cosa, en quant al temps molt refresc. En primer lloc, hi ha la conferència que es titula El context històric dels fets amb Toni Picazo, així d'aquesta manera tenim una explicació més, diguem-li, global, que ens permeti situar, no sé si dir mentalment, en aquest cas amb aquells, no sé si dir malaurats temps, m'està greu perquè a vegades avui en dia tot s'ha de medir les paraules, per bé. En aquest cas, com dic, Toni Picazo ens farà aquest context històric d'aquells fets i un poc per endinsar-nos després ja en la xerrada que farà Jaume Giscafrà, que ja s'ho ordenen també, com supos, no sé si té presentació, imagin, que se titula El bombardeig als diaris del pare Ginard. Us ho vaig contar i segons m'han contat l'altre dia també, m'han avançat, diguem-li així, en certa manera. El pare Ginard, el pare Rafael Ginard, segurament bé conegut, també el millor és un dia, després si filant prim hauríem d'emprar una altra paraula, però segurament molt sona, el pare Rafael Ginard sí que era Sant Joan, però bueno, que va estar molts anys aquí a Artà, i anava escrivint tot el que succeïa, bona part del que succeïa
o del que ell en tenia constància, entenc, també. Això ara ja ho estic intuint jo. En aquest cas, el que anava passant, no sé si dia rere dia, però bueno, tot el que considerava que s'havia anat apuntant de cara a coses seves posteriors, entenc, vull pensar que, evidentment, sense pensar que hauria d'escriure sobre aquests fets, és a dir, que succeirien aquests fets, lògicament, però sí que el fet de que coincidís per data va fer que és que vull anar en compte de les paraules, repeteix que aprofites, en aquest cas, que també era una cosa lògicament noticiable, li direm així, i també em va escriure algunes coses al respecte, i ens ho explicarà millor, com dic, Jaume Gisquefré, en aquesta segona conferència de demà dissabte al Teatre d'Artà. I una vegada acabat aquesta segona conferència, s'enllaçarà amb una taula redona, en aquest cas prevista amb familiars de les víctimes, així com també, si no vaig errat, que també hi serà present la regidora de Patrimoni, Paula Ginart, i així com també, no sé si el mateix Toni Picasso d'abans, i no sé si el mateix Jaume Gisquefré o algunes altres persones, que serà moderada pel periodista artenenc Gaspar Caballero, i en aquest cas així clourà aquest cicle de conferència i taula redona envoltant d'aquest tema. Com dic, tot això serà al Teatre Artà a partir de les 11, tot i que a les 10, que he recorregut pels carrers on van succeir aquests fets, i el punt de trobada és a l'Ajuntament d'Artà de les 10. Si algú vol anar directament al teatre a les 11, és una altra opció, però lògicament també entenc que si podeu anar també al recorregut d'abans, crec que segurament també serà molt didàctic i interessant. Sé que ara m'he aturat, però perquè a part de que és demà i el més proper que tenim, més enllà del que ja m'ha explicat també d'avui, que comença aquest programa de dates de la fira, la veritat és que això és com per fer-ne incís. De la resta d'actes tindrem temps la setmana que ve d'anar-lo recordant, i per això he volgut ara també endinsar-me més amb aquestes qüestions d'aquest cada setmana. Però així tot, també podria fer-me una petita aturada en aquest cas de cara al passat demà diumenge dia 6, ja que hi ha a les 14 hores, a les 2 del migdia, un partit de bàsquet sènior balear entre el Club Esportiu Sant Salvador d'Artà, el Club Bàsquet Artà que diem, i Boscos de Ciutadella. El partit, lògicament, serà el Poliesportiu Negregal, i, com dic, serà diumenge dia 6, passat demà, a les 14 hores. Llavors, ja sí que pegant vot, en aquesta ocasió, ja pegant vot després, pràcticament una setmana, un poc en manco, divendres dia 11, que tenim tres propostes. Per començar, a les 20 hores jam session amb DJs locals, comptaran la presència d'artistes locals que punxaran música electrònica i en vinil, fent un repàs de música popular. En aquest cas, el tema popular, ja quan t'havia llegit avui, quan m'han passat, he dubtat si era el més correcte dins d'aquest context, però bé. És a la terrassa del teatre, o serà a la terrassa del Teatre Artà, en tot cas ja d'avui a una setmana, divendres dia 11, a les 20 hores. Del que suposo que en parlarem també en alguna ocasió, esperi desig, i si no, en tot cas, ja vos fem l'abans ara perquè també està en aquest programa. El mateix divendres hi haurà a les 20:30 hores i les 8:30 la gran pambolillada popular solidària, que habitualment duen a terme, en aquest cas, el Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà, amb solidaritat o amb acompanyament també i de cara als obrers recatats cap a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Ja sabeu que també hi ha una junta local aquí a Artà, on Joaquín Ortega, per exemple, no és el president, hi ha tota una junta que ja les han tingut aquí en diverses ocasions, i no mos cansam, evidentment, de tenir-los, lògicament estan més que convidats sempre. I serà, anava a dir novament, perquè crec que els anys enrere també així ho va ser, la plaça del Pas del Pas. Té un preu, lògicament, solidari de 12 euros. La venda de tiquets és als llocs més o menys habituals, concretament, jo així ho record, a Forn de Can Leu, Elèctrica Mestre, Restaurant Sant Salvador i Expert Electrònica Ayala.
també les podeu criar a través de qualsevol membre de la Junta de l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Artà. Està organitzat, com han dit, pel Club d'Amics de la Segona Edat, que d'aquesta manera també col·laboren i ajuden i donen la formalitat d'organització en aquesta gran família popular solidària, repeteix de divendres dia 11 a les 20:30, a les 8:30 a la plaça del Pas del Pas. Per tant, llavors ho podeu anar apuntant i sobretot anar adquirint els vostres tíquets, algun d'aquests llocs que hem mencionat abans i que aniran recordant per suposat durant la setmana vinent. I tancarà el divendres 11 amb un altre partit de bàsquet a sèniors, i parlàvem de que aquest diumenge en tindrem un partit, divendres tindrem un altre, partit de bàsquet sènior insular entre el Club Esportiu Sant Salvador d'Artà i, en aquest cas, Sa Pobla, el poliesportiu Na Caragol. Serà a les 21:30 hores. Entenc que per la gent que no vagi al sopar, perquè suposo que la gent que vagi a la gran pambolliada, suposo que se li farà difícil anar al partit de bàsquet, per tema horari, me refresc. I després ja pegam vot el dissabte 12, que és, diguem-li, el dia abans de la fira, que deixàvem descansar de la mina de veu i ara en feim repàs.

I bé, com dèiem, mos havíem quedat amb aquest programa de dates entorn a la fira i també a la fira, però bueno, anem per pas. Mos havíem quedat el divendres 11, que ja hem fet el repàs, i mos tocava ja el dissabte 12, és a dir, dissabte de la setmana vinent, que seria el dia antes de la fira, per entendre-mos així. En aquest dia hi haurà, a partir de les 10 del matí, jornada de portes obertes al Museu Art Artam. Romandrà obert fins a les 14 hores, que al carrer Antoni Blanes, número D9. Aquestes portes obertes a partir de les 10 i fins a les 14 hores del Museu Art Artà, d'aquestes rondalles, d'aquestes figures de les rondalles de Pere Pujol, i que poden gaudir de manera gratuïta dissabte dia 12 de les 10 a les 14 hores. Llavors, de cara ja al capvespre del dissabte, dia 12, a les 18:30, hi haurà la cercavila a càrrec de l'agrupació Escafits i Castanyetes, amb inici al Teatre d'Artà, com és habitual. Ara aquí ja m'aventuro, suposo.

serà així, si no, que me perdonin. Habitualment solen fer aquesta cercavila, passacarrers, digueu-li com vulgueu, on se va des del teatre fins a la residència a fer una petita... Petita, jo ho dic amb tot el carinyo, que ningú se m'enfadi, per favor. En aquest cas, una demostració d'aquesta mostra de balls tradicionals que posteriorment, o com més tard, tindrà lloc al teatre, però per de cara a tots els residents i també els familiars, si més no que ho desitgin, poden veure d'aquesta manera, per, com dit, sobretot bàsicament pensat per això per tots els residents de la residència, valgui la redundància, que per les circumstàncies de mobilitat, d'horari, del que sigui, no poden anar fins al teatre de cara al vespre, així poden veure aquests balls no només d'Artà d'Escalfitx i Castanyetes, dels artenans, sinó que també del grup cada any que diem convidat, així que cada any canvia el grup convidat, volia dir, ara no sé com ho he dit, el cas d'enguany és Coros i Danzas de Sant Roque de Siles, de Jaén, així que, com dic, se podrà acudir en aquest sentit. Se farà aquest cercavila amb inici a les 6:30 des del Teatre d'Artà, com dic, després d'arribada, supos que entorn a les 7, manco quart, o coses així, imagino, depèn del ritme, supos que puguin anar caminant i demés fins a la residència, després hi ha aquesta... La petita és petita, amb tot el carinyo dit així, demostració, perquè, evidentment, després també la gent ha de voler anar a veure aquesta mostra al teatre, no tindria sentit fer-ho tot, i que després la gent digués, bé, ja ho he vist allà i per tant ja no vaig al teatre. I per tant, per això se fa una demostració d'algunes de les ballades o cançons o balls tradicionals, en aquest cas, tant dels artenans Escalfitx i Castanyetes, que ja les coneixem, però sempre és un goig donar-les a veure, i en aquest cas també, sobretot, per veure aquest grup convidat, que repeteix que enguany és Coros i Danzas de Sant Roque de Siles de Jaén. I bé, després que quan acaben a la residència, que tornen cap al teatre, no m'ho voldria equivocar, però bueno. En definitiva, bàsicament és això, aquesta s'aprofita també ja per fer aquesta cercavila i demés pel carrer i després aquesta demostració pels residents i familiars de la residència. Tot i que també és un poc portes obertes, qui vulgui anar també, evidentment, no se diu que no, però per suposat està molt més pensat, evidentment, pel personal de la residència i per residents i famílies. Després, bueno, mentrestant, perquè també per ara hi supos que se la parà una mica, de les 19 a les 24 hores, el tast de productes locals, que l'any passat se va fer ja, crec que per primera ocasió així, amb aquest context i aquesta nomenclatura. Anteriorment, recordem que el Licos Mollà, per exemple, feia aquest tast de vins, per exemple, normalment, i l'any passat ja se va fer d'aquesta manera, ja organitzat per l'Ajuntament, aquest tast de productes locals, i diu així, llegiré el text del programa, diu una oportunitat per descobrir i degustar una selecció de productes de la terra directament de la mà dels seus productors, cellers i elaboradors. Els cellers participants, per exemple, presentaran les seves novetats i vins i es podran degustar diferents propostes gastronòmiques elaborades amb productes locals i de temporada, tot acompanyat de música en viu. Serà a la plaça Conqueridor i col·labora Artà Empresarial. Llavors, a les 21 hores, aquesta 25a mostra de balls tradicionals, que vos parlava també una mica abans i de més, i que ja veurem també si torna a venir en Pau o algú que pugui venir durant algun cap vespre d'aquest, si no, cap problema. Algú altre, dic en Pau perquè habitualment ve ell, però bueno, si ve qualcú altre, genial també. Aquesta 25a mostra de balls tradicionals, per tant també xifra no rodona, però d'aquestes que també se sol comentar com a tal, en la participació de, com han dit, Coros i Danzas de Sant Roque de Siles de Jaén. En aquest cas, una agrupació amb una llarga trajectòria, diu que ens farà gaudir de les seves jotes, malaguenyes, gandules, toreres, seguidilles, boleros, polques, no m'ho diria equivocar en les nomenclatures, sobretot les anteriors, que aquestes darreres ja sé que no, etc etc. El Teatre d'Artà té un preu, bé, té i tindrà un preu de 5 euros i ho organitza, com no per saltar més, Esclafits i Castanyetes, aquesta agrupació local d'Artà. I en aquest cas diríem que una novetat, ja se va explicar en el seu moment, que enguany per tema
d'alerta per foc a les festes de Sant Salvador, s'havia d'anul·lar, que en aquest cas diríem posposar, aquest gran castell de focs artificials, el que coneixem com a Revetlla, focs artificials també ja, ja darrerament també ja se coneix així, i per tant s'ha durat tema, si tot va bé, el dissabte dia 12 de 24 hores, sí. El vespre entre el dissabte i el diumenge, per entendre-me'ls així, o sigui, quan acabi el dissabte, per dir-ho d'aquesta manera. Entenc que coincidirà, suposo, amb el final del tas de productes locals, per exemple. Diu aquí, diu, acte ajornat de la festa de Sant Salvador d'Artà per motius meteorològics. Els motius meteorològics jo ho diria d'una altra manera, perquè realment era per alerta de foc, no era per motius meteorològics. Tot i que directe o indirectament se pot, no sé si una mica relacionar, però el cap de fi era per tot plegat, l'alerta de la calor i el nivell d'alerta foc de les Illes Balears i en concret també la nostra zona, però bueno, en aquest cas s'han pot així, particularment segurament hauria triat una altra frase, però bueno, cap problema. La qüestió és que se pugui fer i que puguem gaudir d'aquest gran castell de focs artificials, com dic, el vespre entre el dissabte i el diumenge, previ a la fira. I abans de passar el diumenge 13 com a tal, tot i que en aquest cas és una activitat que se durà a tema tant dia 12 com dia 13, i així està posat també el programa, a les 10 del matí, tant de dissabte com de diumenge, hi ha visita guiada que es titula El conjunt de Bellpuig, suposo que per tant pel títol ja podeu intuir, diu visita guiada per un dels millors exemples d'arquitectura de repoblament de la punt de trobades de vora l'antiga estació, el centre d'artesania del Marc d'Artà, i les inscripcions, com tot això es fa a través del Consell de Mallorca, les inscripcions és a través del correu electrònic visitapatrimoni@consellemallorca.net.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble. I ara, preus especials a motiu de la fira, així que aprofiteu-ho per col·laborar en Ràdio Horta Municipal. Contacteu amb nosaltres per més informació.

llamante y te están dejando que muera de sed.

0: Mírame bien. Soy una princesa guerrera campera.
1: I bé, d'anar ja, perdoneu, els actes del pròpiament el diumenge dia 13, dia de la fira. No, per sopena, la setmana que ve ho recordarem, però vaja, ja així ja tenim una primera idea. A partir de les 10 hi haurà el tercer concurs de salt d'hípica, puntuable per la Lliga de la Federació Hípica Balear. Categoria júnior i sènior, el Club Hípic d'Artà, a partir, com dit, de les 10 del matí del diumenge dia 13. Després, de cara... bueno, després, que diem, se desglosa tot el tema de la fira. Això són els actes, entre còmetes, que no estan envoltant de la fira pròpiament dita, no sé com dir-ho. A les 17 hores, el primer concurs tradicional de cants pastor, diu que diran de la destresa, l'habilitat i la mestria del cants pastor, que demostraran la seva capacitat per guiar i col·locar les ovelles seguint les ordres dels seus amos. Una exhibició de tradició, complicitat i feina en equip entre pastor i ca. Vine a gaudir d'aquesta tradició tan nostra a la Via Verda, darrere l'aparcament de l'estació, camí vell de ciutat. A les 20 hores, també ja veurem si en podem parlar algun dia de la setmana que ve, Sons d'un poble és el títol escollit per l'Associació Musical Banda Música d'Artà, que presenta una novetat important, l'enregistrament professional del repertori festival musical d'Artà, del nostre municipi, interpretat per la pròpia banda de música d'Artà. El projecte preserva i difon les melodies que acompanyen les festes i celebracions del poble, posant-les a disposició de tothom. Una vetllada emotiva que converteix la música popular en un pont entre la memòria col·lectiva i la identitat artenenca. Té un preu de 5 euros i ja podeu adquirir les vostres entrades al Teatre d'Artà. Així que no us ho perdeu, Sons d'un poble, de l'Associació Musical Banda de Música d'Artà, diumenge, dia 13, a les 20 hores al Teatre d'Artà.
0: Cultura i ja verà, ja verà. No, no, no subestimes a esta bicha.
1: I ja sí, el tema de la fira pròpiament dita, diu diumenge 13, Fira d'Artà, la fira d'enguany estarà dividida en diferents zones, com és habitual també, si més no, però bé, en feint repàs. Àrea d'animals, per una banda, en veritat d'animals ramaders, que si no ha notat serà la plaça del Pas del Pors, una àrea de les entitats ciutadanes. Trobareu informació relacionada amb les activitats esportives i culturals que es duen a terme al municipi d'Artà. Serà al carrer de Ciutat. Llavors, un show cooking que anirà de les 11 a les 13.30 i de les 11 a la 1.30 a càrrec del cuiner Joan Josep Genestà, del restaurant Sa Bàscula, on mostrarà com fer plats amb producte local de temporada. Serà a les pistes de petanca de Navaldesa. Una àrea comercial amb gran varietat de productes, juguetes, pell, roba, complements, plantes, etc. A la Gran Via de la Constitució i al carrer de Santa Margalida. Repetes, Gran Via i carrer de Santa Margalida. Llavors, una àrea de ludoteca amb espais diferents perquè els més jovenets puguin gaudir d'una bona estona. Al carrer Cardenal Despuig. Una àrea gastronòmica amb diferents productes, tant dolços com salats, al carrer Gran Via de la Constitució. I una àrea de producte local que podreu trobar els productors locals i artesans de Mallorca que mostraran i vendran els seus articles a la plaça del Conqueridor.

I, però no acaba aquí totes les propostes de la fira, ja que també tindrem mostra nacional de pastor mallorquí a les 10 a càrrec del Club Nacional del Pastor Mallorquí, al carrer Parres. També, com sols habitual, mostra de motos clàssiques al carrer de càrrec d'amics i aficionats d'Artà davant l'òptica Artà. Per altra banda, mostra d'eines antigues, galeres i carros al carrer Montserrat Blanes. Per altra banda, taller i balda, entre cometes, de lletra, a plec de persones de diferents municipis que gaudeixen amb l'art de la lletra. Si vols aprendre a fer lletra, atura-t'hi a la plaça del Conqueridor, organitza Club de la Segona Edat d'Artà. L'exhibició d'Agility, que és habitual, aquesta agilitat canina del Club Artenanc, a les 11 i a les 12. En acabar cada demostració, hi haurà degustació d'herbes de licors mallà. Organitza Club Agility Artà, que serà com és habitual a l'amfiteatre de Navaldesa. Llavors, mostra de cotxes clàssics a càrrec d'amics i aficionats d'Artà al carrer Antoni Maria Alcover Sureda. L'exposició de rapinyaires, amb explicacions sobre les diferents races de rapinyaires i tallers didàctics, per exemple, per pintar o altres propostes, serà al carrer Parres. I també, si és possible, una exhibició d'una sínia en moviment, que serà a la plaça del Collet. Totes aquestes seran les propostes que hi haurà a la Fira d'Artà 2026. Repeteix que a nivell de titular que diem, àrea d'animals, àrea d'entitats ciutadanes, show cooking, àrea comercial, àrea de ludoteca, àrea gastronòmica, àrea de producte local, mostra nacional de pastor mallorquí, mostra motos clàssiques, mostra d'eines antigues, galeres i carros, taller i vela de lletra, exhibició d'Agility, mostra de cotxes clàssics, exposició de rapinyaires i exhibició d'una sínia al moviment. Com han dit, ja dia 13 mateix hi ha altres propostes que ja han dit prèviament, perquè anem pàgina per pàgina del programa i així està. I després ja pegant vot a nivell de calendari, per dir-ho d'alguna manera, dissabte dia 19, que tindrem, per tant, en conseqüència, més dies per recordar-ho, però bueno, ho comentàvem inicialment. A les 10 i mitja del matí del dissabte de 9, de 9 de setembre, matí de quintadetes, de 0 a 12 anys, amb música infantil, tallers de bombolles, de pintar cares, de tatuatges, etc. Un espai on tots els infants del poble podran divertir-se i conèixer altres joves de la mateixa edat. Serà l'amfiteatre de Navaldesa. Cada quintada haurà de vestir d'un color diferent segons l'any de naixement i seguint la següent taula. Suposo que deu ser, imagino que com l'any passat, però bueno, ho dic pel que pugui ser. Nascut els anys acabats en 0, de blanc, en 1 de groc, en 2 de verd, en 3 de marró, en 4 de rosa, en 5 de taronja, en 6 de blau, en 7 de negre, en 8 de lila i en 9 de vermell. Tot això està al programa de la fira, ho també ho anirem repetint, però bé, així ja sabeu si heu nascut. Post per cas, bé, no m'ho digui jo cap, perquè he de calcular que sigui menys de 12 anys. 2000, no sé, què puc dir, per exemple, 2020, per exemple, moviment, per dir ara xifra redona i que segur que està dins d'aquests amplitud d'anys, seria, com que has acabat en 0, seria, hauríeu d'anar de blanc, per exemple, perquè has acabat en 0. Si fos 2009, per exemple, com has acabat en 9, en aquest cas seria de vermell, i així en tots els colors que, bueno, xifra i color que he dit abans. Després, com és habitual, ja al cap vespre, també del dissabte següent a la fira, que diem, hi ha la cursa popular, la Fira d'Artà. En aquesta ocasió serà la, no vull dir malament, 33a, si no vaig malament les xifres romanes. En aquest cas, 33a cursa popular de la Fira d'Artà. Normalment sols de vora el poliesportiu, més que poliesportiu, el parc de Negregol. I aquí posa a la plaça de l'Ajuntament, per tant haurem de confirmar això si és que hi ha aquest canvi d'ubicació. En aquest cas a les de 7:15 la iniciació, nascuts el 2019 i posteriors, 250 metres. A les de 7:25 benjamins, 2017-2018, 450 metres.
de 7.40, a les 20, 2015-2016, 900 metres. A les 18, infantils, 2013-2014, 1.350 metres. A les 18-15, cadets, 2011-2012, 1.800 metres. I a les, sempre horaris orientatius, a les 18-30, la categoria absoluta, nascut el 2010 o anteriors, evidentment ja aquí fins a la data màxima que sigui, no a la data màxima com a tal, edat màxima vol dir 11.300 metres, és a dir, dit d'una altra manera, una mica més de 11 quilòmetres. Les inscripcions es poden fer a través de www.editechi.es, preu per internet fins dia 14 de setembre, és a dir, uns quants dies abans, 9 euros, preu per internet a partir de dia 15 de setembre, 15 euros, puja una mica, per això és important també que se pugui fer anteriorment, i les curses dels menors, com és habitual, són gratuïtes. En aquest cas ho organitza Club Atletisme Artà, com no pot ser d'altra manera, com ja fa tants i tants d'anys que organitzen aquesta cursa popular de la Fira d'Artà. Això sí, enguany, segons diu el programa, la plaça de l'Ajuntament.

I llavors el mateix dia de nou, a les 20 hores, ho vàrem també parlar una mica ahir, repeteix, perdó, si puc xerrar, disculpeu, dissabte dia de nou, a les 20 hores, el 25è aniversari del Teatre Artà. Es presenta el documental per commemorar el seu 25è aniversari. En paraules del director Gaspar Caballero, no només és un documental, és un acte notori de molt col·lectiu. Passarà alguna cosa emotiva i extraordinària quan el teatre es miri a si mateix. El poble reconeixerà en ell. És una proposta, òbviament, gratuïta. Invitacions a tiquetip.com. Serà, com no, lògicament, al Teatre d'Artà. No sé si cal dir-ho, però sí que fins ara el Manco a Ràdio Artà ningú ha demanat per sortir en aquest documental. És a dir, sé que hi ha altres persones representades que hi surten, no sabem el motiu pel qual Ràdio Artà no. Que ja ho vaig dir, no és que vulgui sortir jo, de fet hi hauria altres persones que incidirien també millor i tot, però bé. Diumenge dia 20 a partir de les 12, Vermut, vine a gaudir d'una mostra de cerveses artesanes de Mallorca, nacionals i internacionals, i les tres classes que diem, o categories o com se vulgui dir, i també una mostra de vins naturals, diu, tot acompanyat amb bona música i picadetes que faran la jornada rodona. Serà a la terrassa del teatre, això ja diumenge dia 20, dia 20 de setembre, s'entén. Si no, en res, al setembre. Divendres, que tot així acaba el setembre, per tant no té més història. Divendres 25, a les 20 hores, L'enemic, una obra de teatre que narra la història del doctor Thomas Stockman, no sé si ho dic bé, director mèdic d'un balneari en una petita ciutat. I ja mos ho parlava una mica també en Josep de Bassa, director del teatre. Diu, el doctor, com a científic rigorós, descobreix fent uns anàlisis que les aigües que han fet tan famós el seu balneari estan contaminades. L'assetgen el poder polític, les organitzacions comercials, els mitjans de comunicació i la majoria d'habitants de la vila, temorosos de perdre la seva font principal de riquesa, amb un preu de 10 o 20 euros i el teatre d'Artà. Després, el dissabte, dia 26, a partir de les 17 a 26, a partir de les 17 hores, hora baixa de Quintades, amb DJs locals i amb música especial per a cada dècada. Vos recomanem que cada quintada vagi d'un color, com ja se va fer l'any passat. Hi haurà un premi per a les quintades que vesteixin de la manera més original, amb votació popular. A la plaça del Conquidor, des de les 17 hores fins a la 1 del vespre. Cada quintada haurà de vestir d'un color diferent segons l'any de naixement, i seguint la següent taula, que, si no vaig errat, coincideix amb el que han dit abans, però el repàs ràpidament. Nascuts els anys acabats en 0, de blanc, amb 1 de groc, amb 2 de verd, amb 3 de marró, amb 4 de rosa, amb 5 de taronja, amb 6 de blau, amb 7 de negre, amb 8 de lila i amb 9 de vermell. I passam ja al diumenge 27, darrer acte d'aquest programa a la Fira, a les 10, 5è concurs nacional de pastor mallorquí, a càrrec del Club Nacional de Pastor Mallorquí amb la jutgessa Carmen González Felgueroso, a la plaça del Pas del Pas. I després acaba el programa dient l'Ajuntament d'Artà agraeix la col·laboració de totes les entitats, les empreses, les botigues i els comerços del nostre municipi que han fet mostra i exhibició dels seus productes. Llavors, la següent pàgina marca, dius, racons d'un poble. Hi ha el mapa, diguem-li, d'Artà, dels diferents carrers i zones d'Artà. Hi ha diferents punts marcats en diferents números i al costat la llegenda, com se sol dir que diem, de què correspon cada número. El número 1 és l'Ajuntament, és bàsicament per ubicar, evidentment, els artenents ho sabem, però per si qualcú que ens visita no ho coneix, així d'aquesta manera ubica els diferents llocs possibles. Diu un ajuntament, bé, n'hi ha anomenat sense número, faré més via. Edifici municipal de Can Solivelles, residència de persones majors, Sant Salvador, plaça Saigos, colonada del convent, jardins de la Valdesa, carrer de Pere Morós, plaça Margalí Perelló, jardins d'Escollet, plaça Espers d'Esports, carrer de Ciutat, plaça Miquel Ginard Ferrer, que hi ha un asterisc, i l'edifici de l'estació.
Asterisc aquest diu: l'obra d'aquesta localització és de Miquel Ginard Ferrer, pare de l'artista. Entenc que, per tant, això deu ser el que se va inaugurar per les festes, aquestes escultures de l'artista artenc Miquel Sarasate, que també durant tot aquest mes de setembre i octubre se poden continuar gaudint d'aquestes escultures de l'artista Miquel Sarasate, ubicades en diferents indrets del poble d'Artà. I llavors ja els diferents logotips de l'Ajuntament d'Artà, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca, Cultura en Xarxa, que és del Consell de Mallorca, Artà Cel Obert, del CAEM, que també és un programa del Consell, Artà Empresarial Associació i Cita Slow Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

atención. I en ciclisme, l'Hernán Enric Mas continua líder de la Volta Ciclista a Espanya, en aquest cas amb un temps després de la 13a etapa de 45 hores 8 minuts 51 segons. El segon és Primoz Roglic, que està a 1 minut 45, el tercer Félix Gall a 2.06, el quart Richard Carapaz a 3.53 i el cinquè Oscar Only a 4.29. Ja després 4.59, 5.32, 7.58, a 8.33 i 11.06 els que li venen darrere. Per tant, segueix líder de la Volta Ciclista a Espanya l'Hernán Enric Mas, una etapa més. Després de l'etapa número 13, repetim amb un temps de 45 hores, 8 minuts 51 segons, i el segon Primoz Roglic, que està a 1 minut 45, i el tercer Félix Gall a 2.06. El quart Richard Carapaz a 3.53. Enhorabona en Enric Mas per seguir una etapa més vestit de vermell.

I, per altra banda, Espai de Dones inicia la quarta edició en nous tallers de setembre a juny. El programa municipal ofereix cada dimarts un espai d'acompanyament emocional i creixement personal obert a totes les dones majors d'edat del municipi. L'Ajuntament d'Artà, a través dels serveis socials comunitaris bàsics, posa en marxa novament aquest mes de setembre la quarta edició d'Espai de Dones, un projecte que es desenvoluparà fins al mes de juny i que està obert a totes les dones majors d'edat del municipi. Les sessions, recordem, se fan cada dimarts de les 16 a les 18 hores a les voltes de Navaldesa i són gratuïtes. El programa vol oferir un espai segur on les participants puguin trobar-se, compartir experiències i disposar d'acompanyament emocional. A través de diferents tallers, Espai de Dones treballa el creixement personal i aspectes relacionats amb la salut emocional, mental, física i social. També l'empoderament, el suport mutu i la creació de vincles entre les participants. La programació començarà el 8 de setembre amb la benvinguda i presentació de la quarta edició i un primer taller sobre les necessitats humanes dins la comunicació no violenta, CNB. El 15 de setembre es treballarà la necessitat d'amor i la relació amb l'autoempatia. El 22 de setembre, la necessitat de seguretat. I el 29 de setembre, la necessitat de cura, aquestes dues darreres també des de la perspectiva de la comunicació no violenta. La programació es renova cada mes en nous tallers i també té en compte les diferents campanyes i iniciatives que es desenvolupen al municipi al llarg de l'any. Així s'incorporen activitats vinculades, entre altres, el 25N, el 8M o l'Abril de Lletres. Les activitats programades es poden consultar mensualment a l'agenda de la web de l'Ajuntament d'Artà. Per més informació sobre l'Espai de Dones, les persones interessades poden contactar amb els serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament d'Artà.

I passam ja a la informació meteorològica quan falten 5 minuts per les 7 d'avui dia 4 de setembre de 2026. Tenim ara mateix, segons valersmeteo.com, molí, bé, valersmeteo.com/retac, que l'estació tanca molí en leu, 73 metres d'alçada sobre el nivell del mar, tenim 30,9 graus centígraus, sensació tèrmica de 36 graus. Màxima d'avui 35,1 a les 15:28. La mínima de 8,7 a les 7:13. Per tant, temperatures rondejant entre els 19 i els 35 graus. El vent de nord-est, 1,6, en ràfegues de 11,3. La màxima ràfaga, ara mateix que diem, la màxima ràfaga d'avui fins ara de 20,9 a les 11:53, pràcticament a les 12 d'avui migdia. La màxima ràfaga mensual, però, se la deia de 37 km per hora. Humitat al 67%, ara mateix, la robada del punt del 24 graus, baròmetre 1018,8 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex ultraviolat és de 7.2, per demà un pocot manco, 7.0. Pel que fa a la pluja, 0, per tant, continuem igual mensual 0. El manac sortia el sol a les 7:17, posta prevista a les 20:13, sortia la lluna a les 0:00, posta la lluna a les 15:27. Tenim lluna minvant, un 46% il·luminada.

I passam ara ja a la predicció, com és habitual en aquest cas ho fem a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, és a dir, l'EMET, que pel que queda d'avui divendres dia 4, mos diu cel descobert, 0% de pressió de pluja, vent principalment del nord-oest en torn a 10 km per hora, i poca cosa. Pel que fa demà dissabte dia 5, començaríem amb cel descobert, 0% de pressió de pluja. Per la resta de dia ja cel poc ennuvolat, també en 0% de pressió de pluja. Temperatures possibles entre els 20 i els 34 graus, i 20 de mínima, 34 de màxima. El vent començaria de nord en 5, de matí pujaria en torn a 15, seguint de nord. Cap vespre giraria nord-est i baixant en torn a 5, i darrers hores de l'oest en torn a 10. Passàvem a diumenge dia 6, passat demà, cel poc ennuvolat durant tot el dia, 0% de possibilitat de pluja. Temperatures possibles entre 21 i 35 graus, per tant pujada d'un grau tant de mínima com de màxima. El vent, en aquest cas, principi de nord-oest en 10, segona meitat de nord-est en 5 km per hora. Passaríem a dilluns dia 7, cel poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures possibles 22-35, és a dir, pujada d'un grau de mínima, vent de nord en torn a 10 km per hora. Per dimarts dia 8, cel poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 20-34, baixada de 2 graus de mínima i d'un de màxima, vent de sud-est en torn a 10 km per hora. Per dimecres dia 9, aquí comença, pot començar a canviar la cosa, dimecres 9, cel molt ennuvolat, 20% de possibilitat de pluja, temperatures de 9-32, per tant baixada d'un grau de mínima i de 2 de màxima, sempre anem al contrari respecte al dia anterior, vent de l'est en torn a 10 km per hora. I pel que fa a dijous dia 10, cel amb intervals ennuvolats amb pluja escassa, per tant ja veurem com va la cosa, 50% de possibilitat de pluja de moment per dijous, dijous que ve dia 10. Temperatures possibles entre els 18 i els 28 graus, per tant seguiríem amb la baixada de temperatures, en aquest cas un grau de mínima i 4, si no m'equivoc, de màxima, i vent de nord en torn a 20 km per hora. Aquesta és la predicció de moment de l'Agència Estatal de Meteorologia, és a dir, l'EMET en aquest cas. Pel que fa al tempo puntés, veiem que per la possibilitat de pluja marca 0 litres fins a dimarts. Després de cara a dimecres, de moment possibles 14 litres, dimecres dia 9. Dijous dia 10, possibles 2 litres, però bé, sobretot de cara a dimecres aquests possibles 14 litres. Divendres dia 11, possibles 0,6, dissabte 12, 3 litres i diumenge 13, dia de la fira, de moment 0 litres. Però bé, seria estrany que un pel dia de la fira no plogui. Esperem que no, perquè així podrem gaudir de la nostra fira, però sí que normalment no els dic que és tradició que sempre sol fer el manco d'unes gotes, alguns anys plou una mica més, altres sí que fa bon temps. Esperem que enguany se pugui fer aquest bon temps, així com de moment està preparat. Però en definitiva, bàsicament, la possibilitat de pluja ja de cara a dimecres i dijous, ja veurem després com continua la cosa. Torna l'EMET per dir temperatura mínima, la més baixa la trobem precisament dijous, va variant, passa dels 20 de demà que puja els 21, diumenge puja els 22 dilluns, que seria la mínima més alta en aquest cas, però després fa el pas contrari, baixa els 20 per dimarts, els 19 per dimecres i els 18 per dijous. Segueix aquesta línia descendent des de dilluns aquí ve durant tota la setmana vinent. Si mirem la màxima, més o manco pel d'estil, ja que passa, per no dir pràcticament igual, tot i que lògicament amb altres xifres, perquè passa dels 34 de demà dissabte, puja els 35 per diumenge, en aquest cas manté els 35 per dilluns i després aquí fa l'efecte que hem dit abans, baixa aproximadament al llarg de la setmana vinent. Dels 35 de dilluns baixa els 34 per dimarts, 32 per dimecres i de moment previstos 28 de màxima per dijous. En quant al vent, no hi ha cap dia que marqui ràfegues màximes ni tampoc velocitats, així que hem de considerar importants. De moment el dia que més seria el dijous dia 10, però bé, com dic, ja arribarem, de moment però

0: Doncs les ràfegues màximes tampoc indicades. Però bé, això és la predicció de moment a hores d'ara, així que pel cada setmana en principi bon temps. Recordem avui aquest inici de la temporada del Teatre d'Artà, no hi podeu faltar. Si teniu la vostra entrada, genial, si no, feis via perquè la cosa anava ja justet d'entrades. Serà a les 20 hores i d'aquí una horeta al Teatre Artà, Pangea, de Branco Peiro, solista i banda municipal de Palma. Aquest espectacle va ser estrenat el 2018 i gravat a Abbey Road en la Royal Philharmonic Orchestra i està marcat dins el 28è Festival Antoni Lliteres, amb direcció José Enrique Martínez Esteve, per tots els públics i de 10 a 20 euros. Pangea, a Branco Peiro com a solista i banda municipal de Palma, en aquest cas amb aquest gran concert com a inici de la temporada 2026-2027 del Teatre d'Artà, o Artà Teatre, com li vulgueu dir, en aquest cas. I ja després, ja tindrem de faltar-ne, de la mostra de ball tradicionals de cara al dissabte que ve, dia 12 de setembre. Així, per tant, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat, i com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.
1: De Mallorca. Les màximes seran molt semblants a les d'avui, amb els valors més elevats a punts de l'interior i de cap al sud de cada una de les illes. El vent bufarà variable i fluix amb un cert predomini de component nord cap al capvespre. La masma tindrà calma durant tot el cap de setmana amb predomini de marejol. Serà cap al diumenge on la màxima podria pujar encara més i registrar puntes d'entre 38 i 39 graus a l'interior de Mallorca. De fet, recordam que aquest dia es preveu que recuperem els avisos groc per temperatures elevades.
2: Gràcies, Margalida. Miguel Soler és el control tècnic.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
2: 7 i 5 minuts. La presidenta del govern, Marga Proens, ha enviat una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir la informació de l'alt risc d'arribada massiva de migrants a les Illes Balears. La presidenta fa aquesta petició i reclama tots els informes elaborats abans de l'entrada massiva a Ceuta, dia 30 de juliol, i que feien referència a les illes, als quals ahir va mencionar Pedro Sánchez al Congrés.
4: En una declaració institucional al Consolat de Mar, Proens ha criticat no només que no li va comunicar aquest risc que la reunió que van mantenir a Palma el 29 de juliol, sinó que li va assegurar que la migració irregular a l'arxipèlag anava a la baixa. La presidenta demana explicacions al govern espanyol per saber quines mesures ha adoptat per prevenir les arribades de persones migrants i reitera que s'activi Frontex i el reforç dels recursos de les forces de seguretat de l'Estat.
5: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
2: Tot i que delegació de govern no especifica si han tingut coneixement concret de l'informe policial al qual feia referència Sánchez, asseguren que el delegat té reunions periòdiques amb la policia i també la Guàrdia Civil per fer seguiment permanent de les condicions que poden afavorir les arribades de persones migrants.
4: Per aclarir aquesta qüestió, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, demana la compareixença immediata del delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez.
2: De fet, avui 75 persones migrants han estat rescatades a les costes de les illes per arribar de manera irregular en 4 embarcacions diferents. 3 han arribat a Mallorca i una a Formentera. Són persones d'origen magrebí i subsaharià. I la Fiscalia s'ha pronunciat a favor que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Justifica aquesta decisió argumentant que els efectes més rellevants del succeït varen passar en territori espanyol.
4: El fiscal en cap, Jesús Alonso, ha informat la jutgessa Maria Tardón que s'encarregarà de la causa que considera competent l'alt tribunal per encarregar-se de la investigació. Alonso preveu la possibilitat que varen poder haver-hi delictes d'immigració il·legal, homicidi i organització criminal i ha sol·licitat que es declari el secret de la causa.
2: tot plegat. Mentre continuen les reaccions a les paraules de Pedro Sánchez al Congrés, tots els grups parlamentaris, tant de l'oposició com socis de govern, coincideixen que no ha estat ben gestionada i demanen transparència.
6: El Partit Popular insisteix que el president tapa el Marroc perquè el país té informació compromesa seva relacionada amb el cas Pegasus. Li ha tornat a demanar que dimiteixi i pressiona els socis perquè donin suport a una eventual moció de censura. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, diu que Sánchez va fer cas omís dels avisos de l'arribada massiva, així com de l'informe que atribueix responsabilitats al Marroc.
7: Si Sánchez quiere seguir siendo el presidente que más le conviene a Marruecos, allá él y sus razones. Yo quiero ser el presidente que más le conviene a España, porque es nuestro objetivo. Lo único que tiene claro Sánchez es que Marruecos no tiene nada que ver. A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta.
6: Feijóo ha reafirmat que el dirigent socialista haurà de donar comptes als tribunals. S'ha de recordar que el PP ja s'ha personat en la causa oberta a l'Audiència Nacional. D'altra banda, la veu discordant del PSOE, Emiliano García Page, president de Castella-La Manxa, ha opinat que Sánchez continuarà sense convocar eleccions, llevat que li ho demanin els socis.
2: I en aquest context, dimecres que ve, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, coincidiran a demanar a Pedro Sánchez al Congrés com pensa afrontar el que queda de legislatura.
6: També interrogarà Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, qui li demanarà directament si el Marroc li fa xantatge per la informació que, diu Abascal, el país té sobre la seva corrupció i la de la seva família. Són tres preguntes que ja s'han registrat a l'ordre del dia del Congrés.
2: I encara en política...

0: I és que el Consell de Política Fiscal i Financera ha donat llum verda al nou sistema de finançament autonòmic que l'Estat vol que s'implementi a partir del gener del 2027 de l'any que ve. Suposarà una injecció addicional de 21.000 milions d'euros per a les comunitats, 412 milions d'euros per a les Illes Balears. Es tracta d'una primera passa, ja que ara encara ha de ser aprovat pel Consell de Ministres i després començarà una tramitació al Congrés dels Diputats que es preveu difícil per la manca de suports.
1: En la roda de premsa posterior al Consell de Política Fiscal, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat molt positivament la fita, ja que recorda feia 17 anys que no es debatia el model de finançament i diu que havia quedat obsolet.
2: Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
1: L'executiu defensa que la reforma reduirà les diferències de finançament entre territoris i permetrà una distribució més equilibrada dels recursos públics.
0: La proposta ha tirat endavant amb els únics vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i les Illes Canàries, la resta de comunitats incloses autonomies socialistes com Castella i La Manxa i Astúries també hi han votat en contra perquè entenen que és un model pensat només per a Catalunya i que romp la igualtat. També les Balears perquè consideren que no s'ha han tingut en compte cap de les propostes plantejades.
1: El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat i que les Balears no hi hagin participat en res. El govern critica que el text no recull les reivindicacions històriques de les illes, com la insularitat, i tampoc no reconeix el pes de l'increment poblacional ni la població flotant.
3: Hem explicat aquí dins la necessitat de que aquesta proposta es sotmeti novament una votació futura o, dit d'una altra forma, que directament es tregui d'aquí i que segueixi negociant. No ho ha acceptat el Ministeri i les Illes Balears argumentadament no teníem altra manera més que votar en contra. Una proposta que no s'ha negociat suficientment.
1: Costa també ha criticat que les Balears siguin la segona comunitat que més aporta a l'Estat i la desena que rep, una desproporció que la nova proposta de finançament lamenta no equilibra. És el conegut com a principi d'ordinalitat. El conseller també defensa l'autonomia tributària de la comunitat i assegura que no poden permetre que es recuperi l'impost sobre les herències que l'executiu va eliminar.
0: La trobada també ha estat marcada per l'intent fallit de la Comunitat de Madrid de boicotejar la reunió.
1: Tot i l'absència del govern d'Isabel Díaz Ayuso, la resta de comunitats governades pel PP han assistit al Consell i han permès garantir el quòrum necessari per celebrar la votació. La trobada es va ajornar el mes de juliol per donar més temps a les comunitats per analitzar la proposta pactada al gener amb Esquerra Republicana de Catalunya. És aquest acord entre l'aleshores ministra María Jesús Montero i el Partit Català el que tira enrere l'executiu de les Illes.
0: I la qüestió migratòria que vos explicàvem abans, concretament el conflicte institucional entre el govern de les Illes i l'estatal arran de la confessió de l'existència d'un informe de la Guàrdia Civil que parla de l'arribada d'embarcacions a les costes illenques, està centrant les reunions de la presidenta del govern, Margà Proens, amb els portaveus parlamentaris per començar el curs polític dimarts al Parlament. Anam fins al Consolat de Malla, hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Com estan transcorregent les trobades? Hi ha molta tensió?
4: Una mica. Inicialment, el portaveu socialista, Iago Negueruela, quan ha començat a explicar als mitjans de comunicació com ha anat aquesta trobada, ha assegurat que li ha explicat a la presidenta que el que volien fer era rebaixar la tensió social que hi ha al carrer i deixar de, diguem d'alguna manera, encalentir els plans perquè després, diu, tot acaba passant també als carrers. Però quan estava fent la primera exposició ja ha acusat el govern de Margà Proens de voler debatre exclusivament de forma destructiva amb el govern d'Espanya i no preocupar-se de les qüestions que afecten a les Illes Balears, que és on la presidenta té les competències. El que no li ha agradat gens ni mica al portaveu socialista al Parlament és que la presidenta del govern hagi fet una roda de premsa extraordinària avui de matí per explicar que demanaria explicacions al president Sánchez sobre el que va dir ahir al Congrés.
5: Per què dir aquesta situació, si ja ha succeït fa un mes i no tens dades que te corroboren? No entenc la necessitat de fer aquest discurs extraordinari avui, una roda de premsa extraordinària de com és pràcticament de curs polític, no? Si no és per fer alarmisme. I jo crec que un president del govern no ha de fer alarmisme, ha de gestionar. I ha de gestionar els temes que li preocupen a la teva ciutadania. I la teva ciutadania ha sortit 3 vegades al carrer aquest estiu, 3 vegades, i no he escoltat a la presidenta cap mesura respecte a les protestes ciutadanes.
4: Negueruela referia el que considera part de la societat illenca la massificació. El socialista també ha explicat que altres qüestions que li ha posat damunt la taula és l'habitatge i també la sanitat, que diu que actualment és molt preocupant, sobretot en el cas de la gestió de zones passes. Acte seguit, la portaveu de Vots, Manuela Cañadas, ha comparegut també davant dels mitjans i aquí sí que diu que hi ha hagut sintonia absoluta amb la presidenta del govern, perquè sobretot Cañadas diu que estan preocupats pel que passa a Ceuta i pel que passa a les Illes Balears, de les que diu el president del govern, Pedro Sánchez, no li preocupen gens.
6: Sabia perfectamente que había un informe que, como ayer confesó, era de Baleares, de una invasión, una posible invasión en masa de Baleares, y hemos visto que si le importan poco los ciudadanos de Ceuta, evidentemente los de Baleares le importamos muchísimo menos.
4: Cañadas ha explicat que a la presidenta han tractat les qüestions que començaran dimarts en aquest nou curs parlamentari, però no ha volgut confessar si li donaria suport a uns pressupostos de la comunitat als darrers abans de les eleccions. Això sí, diu que la presidenta li ha explicat que en breu presentaran el sostre de despesa i, com recordam, en exercicis passats, el conflicte entre Vots i el PP, parlamentàriament parlant, varen començar ja en el debat del sostre de despesa.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des del Consolat, on es produeixen aquestes reunions, on ara és el torn de Més per Mallorca, que es troba reunit a la presidenta Marga Proens. I un apunt més en política, perquè el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, qui per cert també es reunirà amb Proens més tard, no optarà a la reelecció la propera legislatura. Francesc Mas, bon vespre.
7: Bon vespre. Castells, actual portaveu parlamentari, abandonarà la política després de 12 anys. Ho fa, assegura, per higiene democràtica i per facilitar el relleu. Agraeix el bon clima amb el qual ha treballat i especialment els companys de partit amb qui ha fet feina colze a colze els darrers anys.
0: Presó provisional per al conductor del camió que ahir va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca. L'home de 63 anys va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Se l'acusa del delicte de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 17 persones ferides.
7: Els fets van passar en hora punta a l'altura de Sant Fuster. El camió de gran tonatge no va poder frenar a temps quan es va trobar l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i va impactar contra els cotxes aturats. Primer va pegar un i a partir d'aquí va haver una col·lisió en cadena que va afectar fins a 8...
0: ...contra les infraccions urbanístiques i el tràfic de drogues han derrocat avui 9 casetes.
7: Són construccions que s'havien tornat a aixecar de manera il·legal al poblat. L'operatiu desplegat avui a hora baixa ha estat conjunt amb la policia local i nacional com els que es varen fer en els darrers mesos. És Toni Ramis, cap de la policia local.
8: Notam que és la construcció més feble que altres pics i en total avui se tiraran 9 casetes, a més d'invalidar un carril d'accés en el poblat, que també és nou. Les construccions no són tan ostentoses, ni tan grans, ni tan pesades com edicions anteriors.
7: En els darrers mesos, els clans que operen al poblat han optat per oferir la seva mercaderia en casetes situades a l'entrada. José Fresneda és el portaveu de la Policia Nacional.
9: S'han intervenit una important quantitat de substàncies estupefacientes, cocaïna, heroïna, base, marihuana i més de 2.500 euros metàl·lics en bitllets de pequeña quantia.
7: L'operació s'ha saldat sense cap detingut.
0: Són les 7 i 20 minuts.
10: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. Ivetres Ràdio.
11: estiu que canviarà les seves vides.
12: Catalina!
13: Se tropezó con un escalón.
11: El retorn al cinema de Lluís Homà.
14: És una provocació darrere l'alt.
11: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
15: Abuelo!
16: No deixaràs de sentir-la a prop.
11: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
17: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
18: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La senadora d'Eivissa i Formentera, Neus Massanat, es compromet a impulsar mesures amb la DGT per reforçar la seguretat viària a Formentera després d'un estiu especialment tràgic a les carreteres de les illes.
7: En una reunió amb el president del Consell, Òscar Portes, la senadora ha plantejat analitzar l'efectivitat dels radars pedagògics i estudiar la instal·lació de radars fixes. La trobada també ha servit per abordar altres qüestions com l'accés a l'habitatge, la delimitació de costes, la migració i l'atenció als menors migrants no acompanyats, així com les compensacions per la insularitat.
0: I més per Mallorca, demana que s'aixequi el veto de la llei de cogestió aeroportuària de les Balears que van presentar al Parlament i posen el focus en la reunió de la mesa del Congrés de dimarts que ve.
7: Més assegura que l'executiu espanyol justifica el veto per un possible impacte sobre els comptes públics que, segons el partit, és futur i hipotètic. Ho explica el diputat del partit, Vicenç Vidal.
19: La llei no fa cap referència a les tarifes. Aquest supòsit no té cap sentit. Ells estipulen un impacte de 32 milions d'euros en els ingressos i 8,3 milions d'euros en els dividendos de la societat Aena, i no entenem, perquè la llei realment no genera, no parla de les tarifes, sinó dona capacitats i instruments de coordinació.
7: La formació insisteix que no reclama els grups que votin a favor de la llei, sinó que permetin que arribi el debat parlamentari.
0: Segons les dades de l'autoritat portuària, l'arribada a Eivissa per via marítima de passatgers que viatgen en vehicle ha davallat aquest estiu, a diferència de fa un any. Cap dia del mes d'agost s'ha exhaurit el topall previst a la llei de limitació de vehicles, que fixa en un màxim de 3.500 els turismes autoritzats, ens explica Dani Manau.
20: Segons el Consell, l'illa ha rebut durant l'estiu 10.000 vehicles menys que fa dos anys, quan encara no s'aplicava aquesta normativa. Mariano Joan és el vicepresident del Consell d'Eivissa.
21: La limitació de vehicles ha funcionat.

0: Està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024, és un 14% de davallada de vehicles quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit.
1: En el pic de la temporada no s'ha esgotat el límit de vehicles durant cap dia del mes d'agost, quan l'any passat, amb un topall més alt, es va exhaurir en 30 dels 31 dies del mes. És de nou Mariano Joan.
0: El cupo l'any passat era de 4.000 vehicles. El cupo aquest any l'han passat a 3.500 vehicles. I aquest any no s'ha omplert aquest cupo. L'any passat sí, durant uns 30 dies, en agost, no és cap sorpresa, es va omplir aquest cupo de 4.000 vehicles. Aquest any, aquest cupo més petit de 3.500 vehicles no s'ha omplit en cap dia d'agost. El dia que més s'ha omplit ha estat un 80%.
1: Ara s'ha iniciat la fase de control de matrícules. S'han analitzat més de 400 que han derivat en 10 expedients sancionadors, amb multes de 1.000 euros que poden arribar fins als 10.000.
2: I ja han començat les obres de la rotonda de la ITB al polígon de Son Castelló a Palma, un punt on cada dia hi passen uns 48.000 vehicles. L'objectiu és descongestionar una de les entrades i sortides més conflictives de la ciutat. Està previst que les obres durin un any i costaran 3,7 milions d'euros.
3: El Consell de Mallorca ampliarà 25 metres d'amplada la rotonda, que passarà de 55 a 80 metres de diàmetre. Es tracta d'un punt molt concorregut, ja que enllaça el polígon de Son Castelló, l'estació de l'ITV, l'Hospital de Son Espases, la Via de Cintura i la carretera de Solla. Per això, el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha demanat paciència i comprensió als conductors i ha explicat que les feines es faran en tres fases.
4: És una obra que no és fàcil, és una obra que té la seva complexitat, però que s'ha preparat un pla de mobilitat i sobretot una execució per fases que facilitarà la circulació per aquest punt en tot moment. Concretament, hi haurà tres fases, una primera d'adequació dels terrenys, per tant, no molestarem a la circulació, la segona serà la construcció dels accessos de Son Sardina i també del carril Cero, i la tercera fase serà la construcció de la rotonda.
3: Entre els conductors, opinions de tota mena, entre els que passen pena pels embossos i els que pensen que l'ampliació millorarà la circulació. Per la seva banda, el president d'ACIMA, Francisco Martorell, que agrupa els empresaris del polígon de Son Castelló i Can Valero, ha assegurat que aquesta ampliació era una reivindicació històrica.
5: Me sent molt feliç i molt content de poder iniciar aquestes obres, perquè això farà que en les retencions que teníem, sobretot a les hores punta i a la sortida de horari laboral.
2: mil alumnes de grau començaran dilluns que ve el nou curs a la UIB, que estrena noves titulacions i ho fa amb 3.500 alumnes de nova incorporació. Avui la Universitat de les Illes Balears ha celebrat l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2026-2027, una cerimònia en què s'ha lliurat la medalla d'or al president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez. L'historiador i catedràtic Miquel Deià s'ha encarregat d'impartir la tradicional lliçó inaugural.
3: Carlos Gómez, un dels juristes més destacats de la història de Mallorca, ha rebut la medalla d'or visiblement emocionat. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sempre ha mantingut una estreta relació amb la UIB i en el seu discurs ha posat en valor els vincles entre la judicatura i la universitat.
6: És un honor. Jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats, perquè tenim un paper important en mantenir una realitat comuna que permeti la convivència. Avui en dia que la realitat pareix que se dissol en opinions polaritzades.
3: Posteriorment, el doctor Miquel Deià ha impartit la lliçó inaugural sobre els límits del poder de l'Estat i ho ha fet adreçant-se als presents com si fossin els seus alumnes.
7: Amb aquella dialèctica eterna entre el debat entre la llibertat i la seguretat. Això se va desenvolupar molt en el segle XVII-XVII per teòlegs, juristes.
3: De la seva banda, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha aprofitat el seu extens discurs per defensar el paper de la universitat pública. El rector també ha defensat l'autosostenibilitat de la UIB en el seu discurs i ha afirmat que les Balears poden ser un laboratori per exportar aquest model a la resta de l'Estat.
8: Es tracta del major projecte d'autoconsum de l'Estat espanyol instal·lada que ens permetrà estalviar l'emissió d'una bona quantitat de tones de CO2, l'equivalent que en un any absorbeixen més de 160.000 arbres.
3: A més, aquest curs s'estrenen dues noves titulacions, el doble grau de Matemàtiques i Física i el grau de Ciències de la Mà.
2: I a Menorca, inici de curs incert per a l'Escola de Música de Ciutadella. L'Ajuntament ha avisat que fins a novembre no començaran les classes per als 600 alumnes inscrits a Gel Camarasa.
9: Un retard en l'adjudicació de la gestió del servei fa impossible que l'escola reobri portes al setembre, com cada any. En aquests moments, la licitació està en curs i fins que no es resolgui i es contracti el nou gestor de l'escola, no es podran reiniciar les classes. La formació musical al municipi també està pendent del trasllat a un centre de nova construcció. Sentim la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
10: I per tant, estem ara pendent d'aquesta segona revisió de donar s'okay a tot el nou projecte bàsic atenent a les esmenes presentades, i una vegada això estigui revisat, s'aprovarà aquest projecte bàsic i després tenen un període de 4 mesos per presentar el projecte executiu.
9: El nou contracte suposa una inversió de més de 500.000 euros anuals.
11: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
12: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Són les 7:30, sessió de reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, amb els diversos portaveus parlamentaris al Consolat demà a Bullerbaixa per tractar l'inici del curs polític que començarà dimecres amb el primer ple al Parlament. Ja s'ha reunit amb el PSIP i Vots i ara és el torn de Més per Mallorca.
13: Reunions per tractar temes com el finançament, el turisme i la migració després que Marga Proens hagi enviat avui una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir informació de la el risc d'arribada massiva de migrants a les Balears. Això després que ahir Sánchez revelés que els informes de la policia previs a l'arribada massiva a Ceuta no feien referència a la ciutat autònoma, sinó a les illes.
14: Creiem molt greu aquesta ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Demanarem explicacions de per què no se mos ha informat degudament, en transparència i des de la responsabilitat i lleialtat institucional.
2: El PSI, per la seva banda, acusa Proens de crear alarmisme.
13: El portaveu, Iago Negueruela, li demana que es concentri en les qüestions que preocupen els ciutadans de les illes.
15: Jo crec que un president del govern no ha de fer alarmisme, ha de gestionar. I ha de gestionar els temes que li preocupen a la teva ciutadania. I la teva ciutadania ha sortit 3 vegades al carrer aquest estiu, 3 vegades, i no he escoltat a la presidenta cap mesura respecte a les protestes ciutadanes.
2: Encara sobre la crisi migratòria a Ceuta, la Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma.
13: Justifica aquesta decisió argumentant que els efectes més rellevants del succeït es varen produir en territori espanyol. El fiscal en cap considera que s'haurien pogut cometre delictes d'immigració il·legal, homicidi i organització criminal.
2: I Hisenda aconsegueix treure endavant el nou sistema de finançament autonòmic que suposarà 412 milions d'euros per a les Balears.
13: La proposta, que encara s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i al Congrés, on no té els suports garantits, ha comptat amb els vots de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats, inclosa Balears, hi ha votat en contra. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat.
16: Que aquesta proposta es sotmeti novament a una votació futura, o, dit d'una altra forma, que directament es tregui d'aquí i que segueixi negociant.
2: I la jutja s'ha decretat presó provisional per al camioner que ahir va causar un accident múltiple a l'autopista d'Inca a l'altura de Palma.
13: L'home conduïa sota els efectes de l'alcohol quan va xocar contra 6 turismes i va deixar 5 persones ferides. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària i un altre de desobediència greu.
2: Tot això quan a Bullerbaixa s'ha desplegat un nou operatiu policial a Son Banya per esbocar 9 casetes al poble que s'utilitzaven per vendre droga.
13: Hi han participat una 80ena

0: La Universitat de les Illes Balears ha celebrat l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2026-2027, una cerimònia en què s'ha lliurat la medalla d'or al president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez. L'historiador i catedràtic Miquel Deià s'ha encarregat d'impartir la tradicional lliçó inaugural.
1: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
2: Betres Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
1: Enric Mas suma una nova jornada amb el mallot vermell de la Vuelta a Espanya.
3: L'Art en aquests seus companys del Movistar Team han defensat amb ordre i disciplina el lideratge en la Ronda Espanyola, una jornada la 13a de mitja muntanya, 193 quilòmetres, entre el Muñeca i Loja, a Granada, i que ha acabat amb el triomf del belga Wout van Aert. Mas i el gran grup han entrat a 3 minuts del guanyador de l'etapa. El sentim.
4: Hemos mantenido, como tú dices, la calma en todo momento. Ya habéis visto que nosotros solo hemos utilizado un hombre para tirar, y al final los otros equipos pues han utilizado equipos enteros, así que por nuestra parte la gestión desde el coche creo que es un 10, la de carrera también, así que contento.
3: De esta forma todo continúa igual, el mallorquí encapçala el general amb 1 minut i 45 segons d'avantatge sobre Primo Roglic, segon classificat, i 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall, tercer. En futbol, Real Mallorca visita demà el Pepi Comat per jugar davant l'Eldense. Ho farà a les 9 del vespre en un partit on el central local Javier Olaizola s'ha dit pel Real Mallorca no jugarà perquè té la clàusula de la por. Els vermells no poden comptar amb Jan Sala, Justin Calumba, Adon Prats i Dani Luna. Per altra banda, els dos darrers fitxatges del Mallorca, John Chetaua i Guille Fernández, podrien tenir fins i tot minuts en la camiseta vermella. Pel que fa a l'Eldense, el seu tècnic Claudio Barragán, davant el final dels anys 80 del Real Mallorca, pot disposar de tots els seus futbolistes. Dels vermells ha dit avui el següent.
5: Des del Club Deportivo de Mallorca, pues bueno, la temporada passada estava en primera, con un buen equipo, y seguramente que el objetivo será el subir de categoría. Pero bueno, todo el respeto del mundo hacia el rival, pero yo creo que nos tenemos que preocupar más de nosotros que del rival, independientemente del equipo al que nos vayamos a enfrentar, ser nosotros, competir y sobre todo jugar con pasión.
3: Recordar que de la quarta jornada segona divisió, avui s'avança un partit, a les 8 i mitja juga a l'Insular, Les Palmes, Leganés. L'expedició de l'Illes Balears va amb el futsal ja a Barcelona per jugar demà dissabte a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Primer títol oficial de la temporada ho farà a la 1:30 al Palau Blaugrana demà del Pozo Múrcia, en partit al qual serà present IBTR Ràdio des de la 1:04. José Tirado, president del Palma Futsal, és optimista de cara a la sort del seu equip. De fet, creu que estan preparats por goña.
6: Creo que vamos convencidos, preparados para intentar ganarla, y ojalá, porque para nosotros este año nuestro objetivo es intentar ganar un título nacional que tanta ilusión nos hace a todos, sabiendo que no es una obligación, pero sí que es un sueño y vamos a trabajar para ello, torneo a torneo, ¿no?
3: El porter Joan Mula i el jove Rodrigo Montero, per lesió i Charuto per sanció, són baixa per la partida de... Demà dissabte entre en el grup 11 de la tercera federació amb 4 partits que s'avancen a la jornada de diumenge. A les 3 i mitja en marca del Formentera, a les 7 Jose Tense Sineu. Els sineuers són debutants a la categoria. Amb 84 anys d'història, l'equip que per 8a temporada consecutiva prepara Amador Garcias es vol mostrar competitiu.
7: És que aquí som recent ascendits, com nosaltres, la penya Sant Jordi, l'Arenal i el Migjorn. A priori, per ser debutants, tothom estem a dins d'aquest grup, i després un o dos equips que hem d'intentar que s'hi fiquin, i si se fiquen un, dos o tres equips, com més s'hi fiquin, pues millor per nosaltres.
3: La resta de partits que queden dissabte són a l'Atzem, Manacom i Salem, i Constanci Arenal. I diumenge 5 partits més.

0: amb dos equips que van segur que estaran lluitant pel títol de Lliga i també per l'ascens directe a Segona Federació. La Societat Esportiva Eivissa, que rep a les 12 la visita del Platja de Calvià, i Porreres, que juga a les 5 esforques davant del Club Esportiu Andrat. Jaume Mut és l'entrenador del conjunt porrerenc.
1: Nosaltres hem format una plantilla per intentar estar a l'alt. Nosaltres ho assumim, ho reconeixem. Suposo que hi haurà molt d'equips que no ho reconeixeran, però bueno, jo crec que sí, en la plantilla que el president i junta directiva mos han fet a Porreres, no xerrassen de que volen ser un equip que està a l'alt, seria engenar molta de gent.
0: Per ser del Club Esportiu Mitjón, ho torna a provar aquesta temporada tercera, vol aprendre les errades que fa dues campanyes, el condemnaren al descens pràcticament des de l'inici del campionat. Vial Medina és l'entrenador del conjunt verdi blanc.
2: Us hem agafat en aquesta fase, no? Han tornat més forts, han tornat més ben preparats, han tornat molt més coneixedors d'on anem, i està clar que la plantilla que s'ha pogut confeccionar dins les nostres limitacions, òbviament, que són moltes, perquè al final, no deixant de ser un club encara petit, puc assegurar que és la millor plantilla que podrien tenir.
0: El millor arranca la competició en diumenge a les 12 del migdia davant un altre equip que està cridat a lluitar per la permanència, com la penya esportiva Sant Jordi d'Eivissa. En bàsquet, Vintal fa acollir aquesta nit una nova edició del Trofeu Ciutat de Mahó amb un partidàs. Bàsquet Menorca, que rep la visita de l'emergent projecte europeu del París Basketball. Serà a partir de les 8 del vespre en la que serà l'estrena en societat del col·lectiu de Javi Zamora, el que sentim.
3: La foto de este inicio no es la que nos gustaría, pero es la que tenemos. Construir las bases del equipo y tratando, por supuesto, de que nos sirva y que sea un buen estímulo para esta preparación. Es uno de los proyectos más potentes de Europa. Vamos a ver jugadores que han estado en NBA, primer nivel de un equipo de Euroliga.
0: I fa uns minuts s'ha acabat el partit i debut de la selecció espanyola femenina a la Copa del Món davant l'anfitrió en Alemanya, amb triomf, pràcticament una autèntica pallissa del conjunt espanyol, el marcador 83 a 53 favorable a Espanya, marcador descans 50 a 24, i tancam en pàdel, ja que Gemma Tiall ja és a la final del Premi Pàdel de Madrid. La menorquina i la seva companya del Fibre han derrotat Alejandra Salazar i Aranza Osoro per 6-2 i 6-3 en 1 hora i 13 minuts de joc. Ara la jugadora balear i la seva parella es veuran les cares amb Mari Sánchez i Andreu Ostero per una plaça a la final.
4: Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8, tot d'una parlam de xifres d'aigua depurada.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: Mira.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: En els darrers 5 anys, el volum d'aigua residual que reben les depuradores de les Balears ha crescut entre un 6 i un 15%, excepte Formentera, on ha davallat un 19%. Moltes depuradores de les illes aboquen aigua depurada en concentració 3 vegades superior al límit legal. Són les conclusions tretes de les dades publicades analitzades per l'Aliança per l'Aigua. Ivonne Aranyó.
4: Segons l'informe anual de 2025 de l'Observatori de l'Aigua de les Illes Balears, la qualitat i la salinitat de l'aigua residual que arriba a les depuradores empitjora de manera sostinguda des de 2023. Ens ho explica el portaveu d'Aliança per l'Aigua, Rafael Tur.
5: Vull dir, estem creixent urbanísticament molt més de pressa que la previsió de les infraestructures per dotar en aquestes urbanitzacions. I el pitjor d'això és que ningú fa cap previsió.
4: A Eivissa concentra els indicadors de qualitat d'entrada més preocupants.
5: Són pitjors per molt que tenim molta salinitat. El problema d'això és que tenim un clavegram que és zero oxidat, el clavegram fa que tinguem molta intrusió d'aigua marina, aquesta intrusió d'aigua marina fa que tinguem molt de clorurs i aquests clorurs fa que no puguem reutilitzar l'aigua. Vull dir, el problema que estan fent és que estan depurant aigua de la mà. Vull dir, a part d'això, estan fent un consum energètic molt més elevat.
4: El creixement poblacional i la massificació turística aporten el límit al bon funcionament d'aquestes infraestructures. La solució implica renovar el clavegram i tancar el cicle de l'aigua.
5: Hem de millorar el clavegram, hem d'acabar les instruccions d'aigua marina, hem de regenerar aquestes aigües, hem de tancar cicles d'aigua i, sobretot, anar pensant ja quantes depuradores més ens fan falta.
4: Formentera és l'única illa on la depuració d'aigua funciona correctament.
3: I l'equip de govern de Llucmajor ha aprovat la contractació del nou servei de recollida de residus, un servei que ha de solucionar de manera definitiva els problemes de brutó i restes de residus que pateix el municipi des de fa temps.
6: Ha estat un ple tens i llarg amb recriminacions per part de tots els partits, on l'equip de govern ha explicat quins seran els canvis que comporta el nou contracte de recollida de residus, que té com a objectiu acabar amb l'acumulació de fems i el mal funcionament de l'empresa concessionària. El contracte es basa en 3 lots diferents que gestionaran 3 empreses, la Batllosa de Llucmajor, així que les Coles.
7: Hem aprovat 3 lots, el lot de recollida de residus sòlids urbans, el lot de manteniment de parcs verds i d'àrees d'aportació i la recollida de voluminosos i tota la part tèxtil.
6: L'oposició, per la seva part, pensa que el contracte s'ha fet a esquenes dels ciutadans, que no funcionarà i que obligarà l'Ajuntament a mantenir-ho si no funciona durant un termini de 8 anys. Jaume Oliver és portaveu del PSI pel consistori.
8: Mos costa que les reunions amb les diferents associacions, que no són poques a Llucmajor, han estat molt poques o nules en moltes d'elles. És un contracte que ja neix viciat, amb moltes mancances, i que, a més, en cosa específica s'ha pogut demostrar que retalla serveis.
6: Mentre el nou contracte s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició.
3: I l'Ajuntament d'Inca emprendrà accions legals contra les bases aprovades ahir pel patronal del Teatre Principal del municipi per la designació d'un nou director gerent. El batlle d'Inca, el socialista Virgilio Moreno, ha explicat que ho fa perquè les bases aprovades no tenen, diu, el vistiplau dels serveis jurídics de la institució i denuncia que es tracta d'una iniciativa del Consell de Mallorca i el govern. I els treballadors de la residència de gent gran Domus Vi de Palma s'han tornat a concentrar avui.
9: No som el número, som les persones. No som el número.
3: Ha estat davant el centre de dia per protestar contra la sobrecàrrega de feina que asseguren afecta també la qualitat de l'atenció dels usuaris. Laura Marcos.
10: És la tercera concentració que fa el col·lectiu format per uns 80 treballadors per demanar una millora de les seves condicions laborals. A la protesta d'aquest divendres han assistit una 20 de persones entre treballadors i usuaris, alguns visiblement emocionats. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i FOL asseguren que fa gairebé un any que esperen que l'empresa reforci la plantilla. Miquel Esteve Rom és responsable de dependència d'UGT.
0: nota hi ha un dèficit de cuidado que, òbviament, passa pues, des de que les cremes a lo millor no se posen com toca o, bueno, petites coses que en el dia a dia a lo millor pareixen mínimes, però quan dus un temps pues, ja afecten el pacient, l'usuari i els treballadors.
10: Segons el comitè, de moment, l'empresa només ha aplicat uns incentius econòmics que la plantilla considera escassos i demanen un increment dels salaris i més treballadors. Divendres que ve no faran cap protesta a l'espera d'una resposta de l'empresa, sinó reprendran les mobilitzacions.
3: I tots els treballadors de la Fundació Sestel cobraran un complement de perill curiositat a partir d'aquest mes. A més, amb la pròxima nòmina també rebran en un sol pagament la retroactivitat de 2025.
6: El complement s'ha establit per a cada lloc de feina en funció de la intensitat, la freqüència i la continuïtat de l'exposició al risc. La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, considera que és just que es fixi aquest complement.
11: Se enfrentan a situaciones muy complicadas que lo hacen desde la responsabilidad, la dedicación, el compromiso máximo y que, evidentemente, esto no es la solución a todos los problemas, pero al menos es un reconocimiento, una palmadita en la espalda.
3: 11 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Begoña Gómez demana l'absolució i nega haver-se aprofitat del seu vincle matrimonial amb el cap de l'executiu per aconseguir una càtedra universitària i obtenir benefici econòmic.
6: També nega haver-se apropiat d'un software de la Universitat Complutense de Madrid i haver utilitzat la seva assessora per a tasques indegudes. Ho ha fet a través de la defensa en un escrit de conclusions de cara al judici. En la mateixa línia que en comunicats anteriors, la defensa de Gómez reclama que es condemni els costos de l'acusació popular liderada per Hazte Oír per explicar la seva temerària actuació processal.
3: I Seat ha admès de manera oficial que no pot garantir la continuïtat de la marca.
6: En un comunicat, l'empresa apunta que amb l'actual context seguir invertint en Seat és de cada vegada més complex. Avui mateix el conseller de supervisió de Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració molt dur que preveu l'acomiadament de 50.000 treballadors a la seva plantilla mundial. La desaparició de la mítica marca espanyola Seat, però, no implica de moment el tancament de la planta de Martorell, que es destinarà a fer models de la marca Cupra amb molta més sortida que els actuals Seat.
3: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indulta Laura Borràs i obre la porta a suspendre 2 anys la pena de presó. L'expresidenta del Parlament de Catalunya va ser condemnada a un total de 4 anys per prevaricació, per adjudicar contractes a dit a un amic i fraccionar-los quan presidia la institució de les Lletres Catalanes.
6: El govern de l'Estat, però, la va indultar parcialment fins a rebaixar la pena dels 2 anys, una pena que previsiblement farà que no entri en presó, ja que no té antecedents penals. En tot cas, aquesta decisió es prendrà en 10 dies en una audiència ja convocada.
3: I en internacional, miracle, al Nepal han trobat en vida 2 persones 10 dies després de la tràgica riuada. Amb aquesta alegria han estat extrets d'un túnel en obres 2 dels seus treballadors.
6: Tots 2 es trobaven dins una galeria subterrània a més de 170 metres de profunditat. Després de sentir veus a l'interior del túnel, els equips de rescat varen intensificar les tasques per localitzar els 2 supervivents. Un d'ells, a més, ha assegurat que encara hi ha entre 3 i 4 persones en vida dins el túnel.
3: I divisió argentina entre els veterans de la guerra, vines per les darreres mesures del president de l'executiu, Javier Milei.
6: Mentre algunes associacions donen suport a sancionar les petrolieres estrangeres i crear una base militar al sud del país, d'altres ho titllen d'hipocresia. El sector crític acusa el govern d'utilitzar la històrica reivindicació de les Malvines com una salvavides electoral per tapar problemes de gestió i la caiguda de la seva popularitat.
3: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Va tenir una vida de pel·lícula, d'aventures en guerres, segrestos, traïcions, enfrontaments familiars. Va ser un rei sense corona que feu del retorn al seu reialme, Mallorca, la gran obsessió de la seva vida. Parlam de Jaume IV. La setmana que ve, una expedició arqueològica impulsada des de la Universitat de les Illes Balears, amb el suport del Consell i de l'IEB, mirarà de trobar les seves restes que suposadament reposen a un solar de Sòria, on fa segles hi va haver la capella del convent dels franciscans, on el varen enterrar. Ens ho explica Sandra Martínez.
1: Una nova passa en un projecte de recuperació que va començar, com comencen les bones coses, amb un grup d'amics al voltant d'una taula. Era l'any 2007 i tot d'una es va posar fil a l'agulla amb una primera expedició que va

0: semblar confirmar l'existència de la capella. Estaven en el bon camí, la investigació havia de continuar, però la crisi del 2008 va aturar en sec el finançament fins ara. Amb tot, aquests anys no s'han perdut. S'ha aprofitat el temps per investigar i confirmar o rebutjar algunes de les històries al voltant de la seva figura. Gabriel Ensenyat és doctor en Història Medieval i un dels directors del projecte.
1: Algun document deien que havia desembarcat d'amagat vestit de frare, perquè no el coneguessin, ni per dirigir una espècie de subvolació interna. Bé, tot això eren fakes, ara és la paraula que fan servir, fakes medievals.
0: El temps també ha comportat la millora de la tecnologia que s'empren les tasques de recerca, cosa que fa que, en principi, les esperances de confirmar allò que de moment només són sospites siguin altes. L'arqueòloga Helena Inglada codirigeix aquesta iniciativa.
2: Si no està col·lapsat i si està mínimament accessible i podem anar, veurem si aquesta capella és, si aquesta capella existeix i sobretot què hi ha dintre de la capella.
0: Perquè allò que s'espera trobar són les restes del primer rei de Mallorca després de la desaparició de la dinastia, l'home que no regnà, el nin que resultà ferit a la batalla de Llucmajor, on son pare, Jaume III, hi va perdre la vida, i el qui tingué en Pere en Cerimoniós el seu gran enemic. Són les restes d'una part de la història de Mallorca. Per tot plegat, l'expectativa, malgrat la prudència, és alta.
1: La pregunta és aquesta: quina certesa tenim de trobar? Ni en tenim ni en deixem de tenir. Hem de fer una excavació per constatar el que sigui. En tot cas, si en el final no hi hagués restes, constataríem que no hi és. Cosa que no vol dir, però que no hagi estat. Hem de pensar que en totes aquestes vicissituds les restes poguessin ser traslladades.
0: I si les restes es troben, però, què passarà amb elles? Vindran a Mallorca, quedaran a Sòria, i dos, una pregunta per la qual, ara per ara, no hi ha resposta.
3: Per cert, que si vos hi ha interessat la història d'aquest personatge, estàu ben atents a aquesta sintonia, perquè ben aviat s'estrenarà un videopodcast sobre la vida i la seva figura i inclourà també informació al voltant de la recerca de les seves restes. I és divendres, arriba el cap de setmana i, com sempre, quan falten minuts per arribar a les 8, anam cap al cinema. Avui la cartellera renova moltes novetats, entre les quals hem triat algunes que ja vam poder veure a l'Atlàntida.
0: La primera, el suportant al paradís de Marga Amelià.
4: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
0: Amb reflexions sobre el futur de Mallorca, de Miquel Barceló, de Carme Riera o d'Agustí Villaronga. Reflexions quan encara la turistificació massiva i la gentrificació eren més futur que present. També les de Laura Gós, Júlia Colom o Clara Ingold, que toquen aquesta realitat amb les mans. A banda de poder-se veure a sales, es complementarà també amb conferències per allargar la reflexió més enllà de la pantalla. Marga Melià.
5: Faran passes especials a diferents localitats de Mallorca durant el mes de setembre i octubre. I a l'octubre també l'estrenarem amb passes especials en col·loquis a diferents ciutats de la península.
6: Les abelles formen una societat molt més avançada que la nostra. Juntes formen el superior que les protegeix.
0: També va estrenar-se l'Atlàntida a Xam, el primer llargmetratge de ficció d'Òscar Bernàsser, director de l'aclamada sèrie Una vida bàrbara, que es descobreix un petit llogaret amb veïnats que viuen en una mena d'utopia on aparentment tothom cuida tothom, però que amaga un revers d'allò més inquietant i perillós.
7: ¿Dónde está la segunda furgoneta? ¿Cuál es el objetivo?
8: No puede escaparse eternamente.
0: Cronos va ser el nom que es va donar al dispositiu policial que es va posar en marxa el 17 d'agost del 2017 com a resposta a l'atac terrorista a Barcelona i a Cambrils. 4 dies de confusió, tensió, ràbia, por i confrontació política que, basada en testimonis reals de diferents implicats, arriba ara a la pantalla. Un d'ells és un mosso d'esquadra que es trobava a la Rambla cercant carteristes i que interpreta l'actriu catalana menorquina d'adopció Mima Riera.
9: Hi va haver una investigació de més de 2 anys per poder fer el guió d'aquesta pel·lícula, parlant amb implicats i persones que hi van aparèixer aquells dies per fer un retrat al màxim acurat i fidel possible als fets que van succeir aquells dies.
0: Enric Auqué i Mònica López encapçalen el repartiment d'aquest thriller que dirigeix Fernando González Molina i que aconsegueix mantenir l'interès amb una trama malauradament coneguda per tots.
8: Sé que parece una locura, pero he visto unas luces en las nubes.
0: Si teniu por de volar, potser aquest Black Box Vuelo 298 no vos convé, perquè bàsicament el que fa aquesta pel·lícula és fer passar tot tipus de canúcies a un grup de passatgers del vol que cobreix la ruta de Nova Orleans a Seattle. El seu director, Stephen Quayle, ens demostra que no importa tenir un gran pressupost per fer-nos passar una mala bona estona. Aquest és només un tast de les estrenes, n'hi ha més, i també una cartellera ben variada. Cercau i segur que trobeu qualque cosa que vos interessi. Els cinemes vos esperen.
3: Amb el cinema arribam a les 8, moment de repassar els principals titulars de la jornada. Titulars que repassant tot d'una d'aquesta jornada de divendres, dia 4 de setembre.
10: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Artà, 107.3 a la Colònia, o radioartà.cat a través d'internet. Ràdio Artà Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Artà és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Artà, 107.3 a la Colònia o www.radioartà.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear.

I per rutes oblidades tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

àvides, o enfilar-te amb les àvides al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

0: radiosa. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: du det synse du.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?